Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 78%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 72%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 15 graus i una humitat del 78%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 69%.

Es el sol a l'horitzó, com aquell far que et porta a port, provoca els meus atacs de cor.

0: Presentem una nova edició del concurs El misteri de les tres bandes sonores.
1: Per tant, saludem David.
2: Molt bon dia.
1: Molt bon dia. Per aquest nou repte de les tres bandes sonores i començarem per la primera cançó.

0: Sí, sí, és una gran pel·lícula que explica una història peculiar.
1: Sí.
0: I aquesta música doncs, és d'un compositor també genial que va donar moltíssimes, sí, sí, moltíssimes bandes sonores.
2: Henry Mancini.
0: Henry Mancini, per exemple, va fer la banda sonora, es pot dir això, del compositor? Estem donant pistes, eh?
2: Sí, es pot dir. Es pot dir
0: doncs va fer, per exemple, la Pink Panther.
2: No, saps per què es pot dir? Quantes bandes sonores diries que ha fet Henry Mancini?
0: Uf, no sé, moltíssimes. Podrien haver fet 50 o...
2: 90.
0: 90, va bé.
2: Per tant, queda bastant acotat,
0: sí,
2: eh?
0: Sí. Poden anar buscant. Doncs vinga, aquesta seria la primera. Anem per la següent, que aquesta és una mica més moderneta, podríem dir.
1: Sí.
0: És més pop, això, eh?
1: Sí.

0: Doncs vinga, aquesta és la cançó, la segona d'aquest misteri, també molt coneguda, i amb un cantant que era especialista a fer versions, i aquí sí. Doncs va fer una cosa diferent.
1: Sí, correcte.
0: Molt bé, doncs deixem aquesta i anem per l'última. Segurament una cançó que molta gent no relaciona amb la pel·lícula, perquè va ser molt i molt i molt famosa,
1: sí,
0: aquesta
1: sí.
0: música, i el compositor que les va fer va fer moltíssimes i totes eren d'un estil similar, i realment jo fins i tot no sabia fins fa uns anys que pertanyia a certa pel·lícula.
1: Sí, sí, sí, correcte, correcte.
0: Bé, doncs aquestes han estat les tres cançons del nou repte, i doncs bé, ho deixem aquí, i ens tornem a retrobar amb aquesta mateixa fórmula a partir de setembre, a la 19a temporada.
1: Perfecte.
0: Doncs apa!
2: Jaymar patrocina el concurs El misteri de les tres bandes sonores.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 65%.

0: En punt les 8 del matí. Primer titular pel trànsit, problemes a la P7, Mireia Sala, bon dia.
1: Bon dia, Carme. Sí, un accident de primera hora a Sant Cugat en sentit sud provoca cua des del punt de l'accident fins a Mollet del Vallès. Això són 19 quilòmetres. Com a via alternativa per anar a Barcelona es pot optar per la C58 i la C16. A la mateixa P7 també hi ha 4 quilòmetres de retenció en sentit Barcelona a la Roca del Vallès per un vehicle avariat. Destaquem també la Ronda de Dalt amb retencions d'11 quilòmetres des del nus de la Trinitat fins a Pedralbes perquè hi ha un carril tallat per una avaria.
0: Desfeta electoral dels democratacristians, el canceller alemany Friedrich Merz a Mecklenburg-Pomerània Occidental, mentre l'extrema dreta arrasa. El canceller ha qualificat els comicis de desastre per al seu partit, però per ara manté que continuarà. A Berlín guanya l'esquerra radical. La Comissió Electoral Russa certificarà aquest matí l'aclaparadora victòria del partit de Vladimir Putin a les eleccions legislatives del cap de setmana. Segons els primers resultats, Putin obté el 57,3% dels vots, molt al davant de la resta de partits. Han estat uns comicis plens d'irregularitats i falta de transparència. Alberto Núñez Feijóo torna avui a Ceuta amb una delegació del PP europeu encapçalada pel seu president Manfred Weber. També viatja a la ciutat autònoma el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, per visitar les instal·lacions que s'han habilitat per acollir migrants. Més d'un miler de persones es van tornar a manifestar ahir a Ceuta per exigir-ne l'expulsió. Mentrestant, al Marroc, l'atenció se centra en les eleccions legislatives de dimecres. La gran incògnita és si l'atenció amb Espanya arran de la crisi de Ceuta mobilitzarà l'electorat. Hi ha evidència científica que l'Alzheimer es pot prevenir o retardar fins a un 40% si s'actua sobre alguns factors de risc, com ara la dieta, l'exercici i la socialització. Avui és el Dia Mundial contra aquesta malaltia que afecta una de cada 10 persones més grans de 65 anys. A Catalunya hi ha 150.000 persones amb Alzheimer. L'Ajuntament de Girona estudia sancionar els propietaris d'allotjaments d'ús turístic després de constatar que un de cada 4 no fan servir cap dels sistemes de recollida d'escombraries. L'associació que aplega aquests habitatges ja hi ha mostrat el seu rebuig. I Quimi Porte tanca una nova edició d'èxit del Mercat de Música Viva de Vic en un concert que va tenir la col·laboració sorpresa de Manolo García. El certamen ha tingut un augment d'assistents que s'enfilen fins als 170.000.
2: Esports.
0: Montse Raia, bon dia.
3: Hola, bon dia. El Barça eixampla la diferència a la Lliga amb el Madrid a 6 punts després de la derrota per 2-1 al camp de l'Atlètic de Madrid. Mourinho carrega durament contra els àrbitres, de qui diu que estan poc qualificats. El Sabadell en llocs de promoció a primera després de guanyar 3-1 l'Oviedo. El Joventut guanya la Supercopa de Bàsquet al Barça per 101-87, un títol que arriba després de 18 anys de sequera. I Berta Ballant revalida el títol del Mundial de Trial i Daniela Guillén és la nova campiona del món de motocross.
0: La temperatura pujarà avui dilluns i serà molt alta per finals de setembre, com si fos ben bé el mes d'agost. Màximes previstes d'entre 28 i 32 graus i que arribaran a uns 35 a l'interior i al prelitoral gironí. Farà sol tot el dia.
4: Trescat Info.
0: 8 i 4 minuts, us informe Carme.
5: Informació, proximitat, música.
6: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
7: Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 69%.

0: Les 9 en punt, bon dia. I aquesta hora el primer titular és pel trànsit, equip viari, endavant.
1: Matí complicat a l'AP7 per un accident de primera hora del matí a Sant Cugat. Ara hi ha cua de Mollet a Barberà i més endavant de Cerdanyola a Sant Cugat en sentit Barcelona-Tarragona. Una altra via problemàtica és la Ronda de Dalt, on un vehicle avariat talla un carril i hi ha cua des del nus de la Trinitat fins a Pedralbes en direcció al nus del Llobregat. A més, encara hi ha retencions a la C58 de Terrassa-Sant Quirze i a l'entrada a Barcelona, a la 2 a Esparreguera, la B23 a Molins, la C32 a Cornellà i a la Ronda del Litoral de Santa Coloma a Ciutat Vella.
0: Desfeta electoral dels democristians del canceller alemany Friedrich Merz a Mecklenburg, Pomerània Occidental, mentre l'extrema dreta arrasa. El canceller ha qualificat els comicis de desastre per al seu partit, però per ara manté que continuarà. A Berlín guanya l'esquerra radical. La Comissió Electoral Russa certificarà aquest matí l'aclaparadora victòria del partit de Vladimir Putin a les eleccions legislatives del cap de setmana. Segons els primers resultats oficials, Putin obté el 57,3% dels vots, molt al davant de la resta de partits. Han estat uns comicis plens d'irregularitats i falta de transparència. Alberto Núñez Feijóo torna avui a Ceuta amb una delegació del PP europeu encapçalada pel seu president Manfred Weber. També viatja a la ciutat autònoma el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, per visitar les instal·lacions que s'han habilitat per acollir migrants. Més d'un miler de persones es van tornar a manifestar ahir a Ceuta per exigir-ne l'expulsió. Al Marroc, l'atenció se centra a les eleccions legislatives de dimecres. La gran incògnita és si l'atenció amb Espanya arran de la crisi a Ceuta mobilitzarà l'electorat. Hi ha evidència científica que l'Alzheimer es pot prevenir o retardar fins a un 40% si s'actua sobre alguns factors de risc, com ara la dieta, l'exercici i la socialització. Avui és el Dia Mundial contra aquesta malaltia que afecta una de cada 10 persones més grans de 65 anys. A Catalunya hi ha 150.000 persones amb Alzheimer. Des d'avui, els trens d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona perden unes 400 places diàries per la substitució dels trens ABLO per d'altres de menys capacitat. Afecta 4 de les freqüències amb més demanda. Renfe ho justifica per una revisió dels combois, mentre la plataforma de viatgers reclama solucions urgents. Arriba a TV3 i a la plataforma 3Cat la sèrie Gènesis sobre la trajectòria del xef Ferran Adrià. A Netflix, el més destacat és Una Bomber, amb Russell Crowe, en Bomber, volíem dir, que interpreta el terrorista que durant una dècada va atemorir als Estats Units amb l'enviament de cartes bombes.
2: Esports.
3: El Barça eixampla la diferència a la Lliga amb el Madrid a 6 punts després de la derrota dels blancs per 2-1 al camp de l'Atlètic de Madrid. Mourinho carrega durament contra els àrbitres, de qui diu que estan poc qualificats. I el Sabadell, en llocs de promoció primera, després de guanyar 3-1 l'Oviedo. El Joventut guanya la Supercopa de Bàsquet al Barça per 101-87, un títol que arriba després de 18 anys de sequera. I Berta Bellán revalida el títol del Mundial de Trial i Daniela Guillén és la nova campiona del món de motocross.
0: La temperatura pujarà avui dilluns i serà molt alta per a finals de setembre, com si fos agost ben bé. Màximes previstes d'entre 28 i 32 graus i que arribaran a uns 35 a l'interior i al prelitoral gironí. Sol durant tot el dia.
4: 3Cat Info.
0: Ara passen pràcticament 4 minuts de les 9 del matí. Soc el Marc Teixidor, els us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 10. Bon dia.
4: 3Cat Info. Informar. Explicar.
5: Ràdio Arbúcies.
6: L'emissora que escolten les altres emissores.
5: 107.6 FM.
7: Tenim a Arbúcies una temperatura de 15 graus i una humitat del 77%.

0: Informació, proximitat, música...
1: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
2: Se lo diga.

Welcome to the show.

0: En punt les 10 del matí. El ministre José Manuel Álvarez afirma al Matí de Catalunya Ràdio que no temen una nova entrada massiva a Ceuta dimecres que ve, coincidint amb la jornada electoral. El Marroc, però, afegeix que ho monitoritzen qualsevol alerta. Avui el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, serà a la ciutat acompanyat pel president del Grup Europeu Popular. També visitat el ministre de l'Interior. Al Marroc, com dèiem, l'atenció se centra en les eleccions legislatives de dimecres. La gran incògnita si l'atenció amb Espanya, arran de la crisi de Ceuta, mobilitzarà o no l'electorat. Desfeta electoral dels democristians del canceller alemany Friedrich Merz a Mecklenburg, Pomerània Occidental, mentre l'extrema dreta arrasa. El canceller ha qualificat els comicis de desastre pel seu partit, però per ara manté que continuarà a Berlín, guanya l'esquerra radical. La Comissió Electoral russa certificarà aquest matí l'aclaparadora victòria del partit de Vladimir Putin a les eleccions legislatives del cap de setmana. Segons els primers resultats, obté el 57,3% dels vots, molt al davant de la resta de partits. Han estat uns comicis plens d'irregularitats i falta de transparència. L'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, torna a compareixer avui davant la Comissió d'Investigació del Congrés sobre la Dana i torna després d'un últim escrit seu dirigit a la jutgessa d'instrucció. Avui també compareix l'exsecretari autonòmic d'Emergències, Emilio Argüesa. Hi ha evidència científica que l'Alzheimer es pot prevenir o retardar fins a un 40% si s'actua sobre alguns factors de risc, com ara la dieta, l'exercici i la socialització. Avui és el Dia Mundial contra aquesta malaltia que afecta una de cada 10 persones més grans de 65 anys. A Catalunya, 150.000 persones tenen Alzheimer. Des d'avui, els trens d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona perden unes 400 places diàries per la substitució dels trens ABLO per d'altres amb menys capacitat. Afecta 4 de les freqüències amb més demanda. Renfe ho justifica per una revisió dels combois, mentre la plataforma de viatgers reclama solucions urgents. I arriba a TV3 i la plataforma 3CAT, la sèrie Gènesis sobre la trajectòria del xef Ferran Adrià. A Netflix, el més destacat és Una Bomber, amb Russell Crowe, que interpreta el terrorista que durant una dècada va atemorir els Estats Units amb l'enviament de cartes bomba.
1: Esports.
0: Montse Raia, bon dia.
2: Hola, bon dia. El Barça eixampla la diferència a la Lliga amb el Madrid a 6 punts després de la derrota dels blancs ahir 2-1 al camp de l'Atlètic de Madrid. Mourinho carrega durament contra els àrbitres, de qui diu que estan poc qualificats. I el Sabadell en llocs de promoció a primera després de guanyar 3-1 l'Oviedo. El Joventut guanya la Supercopa de Bàsquet al Barça per 101-87, un títol que arriba després de 18 anys de sequera. I Berta Bellán revalida el títol del Mundial de Trial i Daniela Guillén és la nova campiona del món de motocross.
0: Avui, dilluns, la temperatura serà ben alta, com si fos agost, ben bé valors 4 o 5 graus per sobre de la mitjana. Màximes previstes d'entre 28 i 32 graus i que arribaran a uns 35 a l'interior i al prelitoral gironí. Sol tot el dia.
3: Trescat Info.
0: 10 i 4 minuts. Us...
4: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
5: La banda sonora del teu dia.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 54%.

0: Estem amb tu des de 1985.
1: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
0: 107.6 FM.
1: Presentem una nova edició del concurs El misteri de les tres bandes sonores.
2: Per tant, saludem David.
3: Molt bon dia.
2: Molt bon dia. Per aquest nou repte de les tres bandes sonores i començarem per la primera cançó.

0: Sí, sí, és una gran pel·lícula que explica una història peculiar.
1: Sí.
0: I aquesta música doncs és d'un compositor també genial que va donar moltíssimes, sí, moltíssimes, sí, bandes sonores.
2: Henry Mancini.
0: Henry Mancini, per exemple, va fer la banda sonora, es pot dir això del compositor. Estem donant pistes, eh?
2: Sí, es pot dir.
0: Doncs va fer, per exemple, la Pink Panther.
2: No, saps per què es pot dir? Quantes bandes sonores diries que ha fet Henry Mancini?
0: No sé, moltíssimes. Podrien haver fet 50 o...
2: 90.
0: 90, bé.
2: Per tant, queda bastant acotat,
0: sí,
2: eh?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, poden anar buscant. Doncs vinga, aquesta seria la primera. Anem per la següent, que aquesta és una mica més moderneta, podríem,
1: sí,
0: dir.
1: Sí, sí.
0: És més pop, això, eh?
1: Sí, sí, sí.

0: Doncs vinga, aquesta és la cançó, la segona d'aquest misteri, també molt coneguda, i amb un cantant que era especialista a fer versions, i aquí sí. Doncs va fer una cosa diferent.
1: Sí, correcte.
0: Molt bé, doncs deixem aquesta i anem per l'última. Segurament una cançó que molta gent no relaciona amb la pel·lícula, perquè va ser molt i molt i molt famosa, sí, aquesta música, i el compositor que les va fer va fer moltíssimes i totes eren d'un estil similar, i realment jo fins i tot no sabia fins fa uns anys que pertanyia a certa pel·lícula.
1: Sí, correcte.
0: Bé, doncs aquestes han estat les tres cançons del nou repte, i doncs bé, ho deixem aquí, i ens tornem a retrobar amb aquesta mateixa fórmula a partir de setembre, a la 19a temporada.
1: Perfecte.
0: Doncs apa.
2: Jaimar patrocina el concurs El misteri de les tres bandes sonores.

0: El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies.
1: Les recomanades de la Marta Rubió.
2: Benvinguts a l'agenda d'activitats d'Arbúcies. A continuació, us explicarem els actes programats entre el dilluns 21 i el divendres 25 de setembre. Comencem! Al llarg de tota la setmana se celebrarà la Setmana de la Pietat amb motiu de l'aplec de la Capella, que se celebrarà el pròxim cap de setmana, els dies 26 i 27 de setembre. Doncs bé, amb motiu de l'aplec, durant tota la setmana hi haurà la Setmana de la Pietat, que consistirà en el rosari i la visita a partir de les 7 de la tarda. I a 8:15 del vespre hi haurà missa amb prèdica sobre la dignitat humana i la intel·ligència artificial. I per altra banda, també el divendres 25 de setembre, a les 7 de la tarda, al Museu Etnològic del Montseny, hi haurà un tast de vins sicilians amb el títol Els vins de l'antic comte de Mòdica. Es tracta de que a partir d'una presentació inicial es farà un viatge vinícola, un tast de 5 vins, als antics dominis dels vescomtes de Cabrera, al sud de l'illa de Sicília. El preu de l'activitat per al públic en general és de 20 euros i de 15 euros per als socis dels Amics del Castell de Montsoriu. Les places són limitades i cal fer inscripció prèvia a la Gavella, que ho podeu fer de forma presencial, o bé a través del correu electrònic a memgarecepcio@ajarbucies.cat o per telèfon al 972-86-09-08. I fins aquí la programació de la setmana.
0: El bàsquet amb Anna Teixeira.
3: Hola a tothom. Una setmana més, tornem a Ràdio Arbúcies per explicar-vos una mica l'actualitat del Club Bàsquet Arbúcies. Continuem encara amb la pretemporada, però ja encara en els últims dies abans que comenci oficialment la competició. Aquesta setmana, el nostre cadet femení ha disputat un partit amistós a casa contra l'Hostalric. El marcador va ser favorable a l'Hostalric, però va ser un partit que va servir per continuar sumant minuts, agafar ritme i seguir treballant com a equip abans de començar la Lliga. També el nostre sènior va disputar el seu primer partit de pretemporada a Sant Hilari. En aquest cas, el partit va acabar amb una diferència clara en el marcador a favor de l'Arbúcies. Bones sensacions, doncs, en aquesta primera prova de l'equip. I aquesta setmana encara tindrem un altre partit de preparació. Dimarts, el sènior jugarà a casa, contra la Cellera de Ter, un partit especialment interessant perquè és un equip que ens trobarem també durant aquesta temporada 26-27 i, per tant, serà una bona prova abans d'entrar ja de ple en competició. I ara sí, per aquest dissabte, comença oficialment la competició per tres dels nostres equips: el cadet femení, el júnior i el sènior. El cadet femení serà el primer a entrar en joc, dissabte al matí a Vidreres. A la tarda serà el torn del júnior, que es desplaçarà fins a Roses. I tancarà la jornada el nostre sènior, que jugarà a Tona. Per tant, comencem la competició amb quilòmetres, perquè els tres equips disputaran aquesta primera jornada fora de casa. Des del club els desitgem molta sort en aquest inici de temporada. La resta d'equips del club començarà la seva competició a partir del 3 d'octubre, així que a poc anirem tenint tots els nostres equips en marxa. I la setmana que ve tornarem per explicar-vos com han anat aquests primers partits oficials i totes les novetats del club. Ens escoltem a la ràdio, ens veiem a la pista i a la grada.
0: El futbol amb Oriol Garriga.

0: Hola a tots. Anem amb el resum del cap de setmana del 19 i 20 de setembre. Comencem pel primer equip, que ha debutat a la Lliga amb victòria, 1-3 al camp de l'Atlètic Bisbalenc. S'ha avançat el nostre equip amb un gol de penal de l'Uri Álvarez. Ens han empatat i dos gols a la segona part de l'Arnau Quadres. Han posat l'1-3 al marcador per debutar amb una gran victòria fora de casa. També destacar, com ja vam dir la setmana passada, que ha debutat el Benjamí sub-10 a preferent. També ho ha fet en victòria, 2-4, de l'equip d'en Joan Batllosera. Superbon inici. I destacar les victòries del pre-Benjamí i del Benjamí de Consell, també en pretemporada. De cares a la setmana vinent, comencen la majoria de les lligues del futbol base. Molta sort a tots. I el primer equip jugarà a casa, però un partit a porta tancada, degut a uns incidents de la temporada passada. Destacar, per últim, també la victòria de l'Alaví sub-12 al campionat de Roda de Ter, campions or. Moltes felicitats. Seguim i a per una setmana més.
1: El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies.

0: Les 11, bon dia. Pedro Sánchez critica que els magnats de la intel·ligència artificial es vulguin autorregular i els acusa de voler controlar el mercat. El president espanyol ha presentat un pla per regular la IA de manera responsable abans de viatjar a la cimera de l'ONU a Nova York. A aquesta hora, l'expresident valencià Carlos Mazón torna al Congrés per donar explicacions en comissió sobre la gestió de la Dana. Avui també està citat Emilio Argüello, l'exsecretari d'Emergències del govern valencià. El ministre José Manuel Álvarez afirma al matí de Catalunya Ràdio que no temen una nova entrada massiva a Ceuta dimecres coincidint amb la jornada electoral al Marroc, però afegeix que monitoritzen qualsevol alerta. Avui el líder del PP, Alberto Núñez Feijó, serà a la ciutat acompanyat del president del Grup Europeu Popular. També hi va el ministre de l'Interior. Desfeta electoral dels democristians del canceller alemany Friedrich Merz a Mecklenburg-Pomerània Occidental, mentre l'extrema dreta arrasa. El canceller ha qualificat els comicis de desastre per al seu partit, però per ara manté que continuarà. A Berlín guanya l'esquerra radical. El partit de Vladimir Putin obté gairebé el 58% dels vots en les eleccions legislatives a Rússia del cap de setmana, segons els últims resultats preliminars difosos avui per les autoritats del país. La formació del president rus amplia la victòria de fa 5 anys en uns comicis plens d'irregularitats. La Generalitat ha recaptat 700 milions d'euros aquest semestre per l'impost de successions i donacions. Es tracta d'un augment de més del 30% derivat de l'encariment de l'habitatge. La vivenda heretada tributa ara en funció del valor del pis del mercat i no d'acord amb el valor cadastral. 6 institucions de referència sanitària i d'investigació s'uneixen per crear el Consorci Oncològic Integral Nord Catalunya. L'aliança, que inclou centres com l'Institut Català d'Oncologia o els hospitals Germans Trias i Pujols i Josep Trueta, entre d'altres, donarà cobertura a prop de 2 milions de persones. Brad Pitt ha arribat a Sant Sebastià, on dimecres presentarà la seva última pel·lícula, En el corazón de la bestia, la pel·lícula dels Javis, La bola negra, continua arrasant. S'ha rebut amb una eufòria desbordant després d'endur-se el premi del públic al prestigiós Festival de Toronto.
1: Esports.
2: El Barça eixampla la diferència a la Lliga amb el Madrid a 6 punts després de la derrota dels blancs per 2-1 al camp de l'Atlètic de Madrid. Mourinho carrega durament contra els àrbitres i el Sabadell en llocs de promoció a primera després de guanyar 3-1 l'Oviedo. El Joventut guanya la Supercopa de Bàsquet al Barça per 101-87, un títol que arriba després de 18 anys de sequera. I Berta Ballant revalida el títol del Mundial de Trial i Daniela Guillén és la nova campiona del món de motocross.
0: Avui la temperatura serà ben alta, com si fos agost ben bé, valors de 4 o 5 graus per sobre de la mitjana, màximes previstes d'entre 28 i 32 graus i que arribaran en alguns punts als 35, sobretot a l'interior i al prelitoral gironí. Sol durant tot el dia.
3: 3Cat Info.
0: Més qüestions quan són les 11 i 3 minuts. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt del migdia. Bon dia.
3: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global al portal de 3Cat Info.
0: Com dèiem, comencem i ho fem parlant de Carlos Mazón, que torna al Congrés per interrogar a l'expresident de la Generalitat Valenciana.
4: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: La teva veu, la teva ràdio.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 26 graus i una humitat del 36%.

0: Són les 12. L'expresident valencià Carlos Mazón es nega a declarar davant la comissió del Congrés que investiga la gestió de la Dana. Mazón ho justifica dient que la justícia ha descartat la seva responsabilitat. Els grups aprofiten el torn d'intervenció per criticar l'actitud de l'expresident. Pedro Sánchez critica que els magnats de la intel·ligència artificial es vulguin autorregular i els acusa de voler controlar el mercat. El president espanyol ha presentat un pla per regular la IA de manera responsable abans de viatjar a la cimera de l'ONU a Nova York. El ministre José Manuel Álvarez afirma al matí de Catalunya Ràdio que no temen una entrada massiva a Ceuta dimecres, coincidint amb la jornada electoral al Marroc, però afegeix que monitoritzen qualsevol alerta. Avui el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, serà a la ciutat acompanyat pel president del grup europeu popular. També hi va el ministre de l'Interior. Desfeta electoral dels democristians del canceller alemany Friedrich Merz a Mecklenburg-Pomerània Occidental, mentre l'extrema dreta arrasa. El canceller ha qualificat els comicis de desastre pel seu partit, però per ara manté que continuarà. A Berlín guanya l'esquerra radical. El partit de Vladimir Putin obté gairebé el 58% dels vots en les eleccions legislatives a Rússia del cap de setmana, segons els últims resultats preliminars difosos avui per les autoritats del país. La formació del president rus amplia la victòria de fa 5 anys en uns comicis plens d'irregularitats. La Generalitat ha recaptat 700 milions d'euros aquest semestre per l'impost de successions i donacions. Es tracta d'un augment de més del 30% derivat de l'encariment de l'habitatge. La vivenda heretada tributa ara en funció del valor del pis al mercat i no d'acord amb el valor cadastral. De gener a agost s'han detingut 58 persones per robatori de coure les vies de tren a Catalunya. Són dades dels Mossos a 3cat Info, que descarten que el perfil dels lladres sigui de grups criminals. Es tracta de persones que actuen individualment i que venen el material per l'alt preu que té. I arriba a TV3 i la plataforma 3cat, la sèrie Gènesi sobre la trajectòria del xef Ferran Adrià. A Netflix, el més destacat és una bomber amb Russell Crowe, que interpreta el terrorista que durant una dècada va atemorir als Estats Units amb l'enviament de cartes bomba.
1: Esports.
0: Montse Raia, bon dia.
2: Hola, bon dia. El Barça arriba a l'aturada de seleccions com a líder en solitari a la primera divisió de futbol amb 5 punts sobre el segon, l'Atlètic de Madrid, i 6 sobre Madrid, que ha baixat al quart lloc. Els blancs van perdre 2-1 al camp de l'Atlètic de Madrid i Mourinho carrega contra els àrbitres. En bàsquet, el Joventut celebrarà aquesta tarda la Supercopa que va aconseguir ahir contra el Barça per 101-87. La penya feia 18 anys que no guanyava un títol. I a la Champions masculina de waterpolo, el Sabadell s'enfrontarà en la primera fase a l'Olympiacos, el Hannover i el Herceg-Novi. L'Atlètic Barceloneta, el campió actual, jugarà contra Mladost, el Jadran Split i el Novi Beograd.
0: I el temps tarda de sol sense excepció, tot i algun núvol prim. La calor portarà les màximes als 33 o 34 graus a l'Ebre, per sobre dels 30 a Ponent i entre els 26 i 30 graus a gran part del país.
3: Trescat Info.
0: 12 i 4.
4: 24 hores al dia, 365 dies a l'any.
5: Ràdio Arbúcies, sempre t'acompanya.
4: La teva emissora.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 28 graus i una humitat del 33%.

0: Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
1: El preu dels pisos, que torna a ser de rècord, comporta també que s'enfili el que recapta amb l'impost de successions i donacions. Més d'un 30% ha pujat. Però que l'habitatge torni a estar pels núvols no és l'únic factor que explica aquest increment, sinó que també hi té molt a veure el canvi que hi va haver el 2023 per calcular l'impost a pagar sobre un habitatge. Abans es feia en funció del valor cadastral del pis o de la casa a heretar. Ara, des de fa 3 anys, es fa en base al preu de mercat. I aquí, aquest repunt de la quantitat recaptada per la Generalitat en successions i donacions, que és d'un total de 700 milions d'euros en el que portem d'any. I això que 2 de cada 3 persones hereten a Catalunya gairebé no paguen res, perquè la transmissió del patrimoni entre cònjuges, la bonificació en aquest cas és del 99%. Però no passa el mateix quan qui hereta són els fills. Des del 2020 paguen un impost progressiu a partir d'una bonificació del 60% i no del 90% com entre cònjuges. Les propietats immobiliàries han anat pujant de valor al mercat en els últims anys, i tots els actius en borsa també. Això, per tant, explica aquesta escalada en la recaptació de l'impost de successions i donacions, un increment que ve de les butxaques d'aquells, els fills, que en molts casos només poden aspirar a tenir un habitatge propi a costa de perdre els pares, i a sobre han de pagar els impostos fixats per un mercat desbocat i descarnat que els ha condemnat a no poder-se pagar fins a quedar orfes un pis de propietat.
0: Catalunya al dia.
1: Sentirem també avui, que és dilluns, la indignació dels usuaris dels trens d'alta velocitat entre Lleida i Tarragona. Quim Balaguer, bon dia.
2: Bon dia, Estel.
1: Perquè des d'avui tenen 400 places menys cada dia i per cada trajecte, perquè s'han retirat els combois de l'ABLO.
2: És una mesura temporal, perquè volen revisar que els trens no tinguin cap esquerda. La plataforma d'usuaris reclama solucions immediates perquè aquesta pèrdua de places, que a més val la meitat que els bitllets per a l'AVE, complica molt el dia a dia d'estudiants i treballadors.
3: I això implica que molta gent no té com anar a treballar. Ens complica molt la nostra vida diària. El que està fent això és abocar-nos directament al transport privat o inclús a l'ús d'aplicacions com BlaBlaCar.
1: Des de Girona tornarem a parlar un dia més del problema amb la recollida de la brossa. Una quarta part dels allotjaments d'ús turístic d'aquesta ciutat no han fet servir cap dels sistemes per recollir els residus, ja siguin contenidors intel·ligents o el porta-a-porta, per exemple. I la meitat d'aquests allotjaments turístics els han fet servir molt poc.
2: I per això l'Ajuntament ja estudia com multar-los.
4: Que el turista no sàpiga on ha de llançar els residus i que això ens comporti, doncs que ho deixi en una cantonada del barri vell o en una paperera o fora de lloc, doncs aquests s'han de poder sancionar, i és això el que estem fent.
1: Des de l'Associació Turística d'Apartaments matisen aquestes dades perquè diuen que acaba sent el gestor d'aquests apartaments qui s'encarrega de llançar la brossa i, per tant, ho fa amb la seva pròpia targeta. Serem també a Estamariu, això és a l'Alt Urgell, allà hi estan baramant.
5: Aquest vi d'alçada, tant el Sauvignon Blanc com el Pinot Noir, són vins joves, vol dir que és un vi molt fresc i molt agradable de beure i molt aromàtic.
2: I entre ceps hi tenim el nostre corresponsal, en Joaquim Albalate, acompanyat del responsable de la Fundació i del viticultor que les impulsa.
1: Que ens explicaran, com ara sentíem, quines són les característiques de les vinyes a tanta altitud, amb més de 1.300 metres, les més altes de la península Ibèrica. I avui també serem al Palau Robert de Barcelona. Aquesta tarda s'hi inaugura l'exposició sobre els 50 anys del Teatre Lliure.
2: Una mostra que se centra en l'espai i en la figura de que s'encarrega de treballar-lo pel teatre, el de la responsable de l'escenografia. 5 professionals de generació diferents exposen la seva particular manera de jugar amb l'espai.
6: Una escenografia segurament és exactament el lloc on es convoca el fet teatral.
7: Què queda tot això? Memòria.
8: Jo crec que queda més del que molta gent s'imagina.
9: Informació, proximitat, música.
10: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
11: Tenim a Arbúcies una temperatura de 29 graus i una humitat del 28%.

0: El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies.
1: Les recomanades de la Marta Rubió.
2: Benvinguts a l'agenda d'activitats d'Arbúcies. A continuació, us explicarem els actes programats entre el dilluns 21 i el divendres 25 de setembre. Comencem! Al llarg de tota la setmana se celebrarà la Setmana de la Pietat amb motiu de l'aplec de la Capella, que se celebrarà el pròxim cap de setmana, els dies 26 i 27 de setembre. Doncs bé, amb motiu de l'aplec, durant tota la setmana hi haurà la Setmana de la Pietat, que consistirà en el rosari i la visita a partir de les 7 de la tarda, i a 8:15 del vespre hi haurà missa amb prèdica sobre la dignitat humana i la intel·ligència artificial. I per altra banda, també el divendres 25 de setembre a les 7 de la tarda al Museu Etnològic del Montseny hi haurà un tast de vins sicilians amb el títol Els vins de l'antic comte de Mòdica. Es tracta de que a partir d'una presentació inicial es farà un viatge vinícola, un tast de 5 vins, als antics dominis dels vescomtes de Cabrera, al sud de l'illa de Sicília. El preu de l'activitat per al públic en general és de 20 euros i de 15 euros per als socis dels Amics del Castell de Montsoriu. Les places són limitades i cal fer inscripció prèvia a la Gavella, que ho podeu fer de forma presencial, o bé a través del correu electrònic a memgarecepcio@ajarbucies.cat o per telèfon al 972-860908. I fins aquí la programació de la setmana.
0: El bàsquet amb Anna Teixeira.
3: Hola a tothom. Una setmana més, tornem a Ràdio Arbúcies per explicar-vos una mica l'actualitat del Club Bàsquet Arbúcies. Continuem encara amb la pretemporada, però ja encara en els últims dies abans que comenci oficialment la competició. Aquesta setmana, el nostre cadet femení ha disputat un partit amistós a casa contra l'Hostalric. El marcador va ser favorable a l'Hostalric, però va ser un partit que va servir per continuar sumant minuts, agafar ritme i seguir treballant com a equip abans de començar la Lliga. També el nostre sènior va disputar el seu primer partit de pretemporada a Sant Hilari. En aquest cas, el partit va acabar amb una diferència clara en el marcador a favor de l'Arbúcies. Bones sensacions, doncs, en aquesta primera prova de l'equip. I aquesta setmana encara tindrem un altre partit de preparació. Dimarts, el sènior jugarà a casa contra la Cellera de Ter, un partit especialment interessant perquè és un equip que ens trobarem també durant aquesta temporada 26-27 i, per tant, serà una bona prova abans d'entrar ja de ple en competició. I ara sí, per aquest dissabte, comença oficialment la competició per tres dels nostres equips, el cadet femení, el júnior i el sènior. El cadet femení serà el primer a entrar en joc, dissabte, al matí, a Vidreres. A la tarda serà el torn del júnior, que es desplaçarà fins a Roses, i tancarà la jornada el nostre sènior, que jugarà a Tona. Per tant, comencem la competició amb quilòmetres, perquè els tres equips disputaran aquesta primera jornada fora de casa. Des del club els desitgem molta sort en aquest inici de temporada. La resta d'equips del club començarà la seva competició a partir del 3 d'octubre, així que a poc anirem tenint tots els nostres equips en marxa. I la setmana que ve tornarem per explicar-vos com han anat aquests primers partits oficials i totes les novetats del club. Ens escoltem a la ràdio, ens veiem a la pista i a la grada.
0: El futbol amb Oriol Garriga.

0: Hola a tots. Anem amb el resum del cap de setmana del 19 i 20 de setembre. Comencem pel primer equip, que ha debutat a la Lliga amb victòria, 1-3 al camp de l'Atlètic Bisbalenc. S'ha avançat el nostre equip amb un gol de penal de l'Uri Álvarez. Ens han empatat i dos gols a la segona part de l'Arnau Quadres. Han posat l'1-3 al marcador per debutar amb una gran victòria fora de casa. També destacar, com ja vam dir la setmana passada, que ha debutat el Benjamí sub-10 a preferent. També ho ha fet en victòria, 2-4, de l'equip d'en Joan Batllosera. Superbon inici. I destacar les victòries del pre-Benjamí i del Benjamí de Consell, també en pretemporada. De cares a la setmana vinent, comencen la majoria de les lligues del futbol base. Molta sort a tots. I el primer equip jugarà a casa, però el partit a porta tancada, degut a uns incidents de la temporada passada. Destacar, per últim, també la victòria de l'Alaví sub-12 al campionat de Roda de Ter, campions or. Moltes felicitats. Seguim i a per una setmana més.
1: El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies.
2: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
1: La banda sonora

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Salut alerta que l'Alzheimer està infradiagnosticat en dones perquè es normalitzen símptomes i s'atribueixen a l'envelliment o a l'ansietat. L'Alzheimer afecta més de 51.000 persones a Catalunya i va en augment. En el Dia Internacional de Lluita contra la Malaltia, els especialistes asseguren que, malgrat que no tingui cura, gairebé la meitat dels casos es podrien prevenir i destaquen l'eclosió d'una nova fornada de medicaments. Ho apunta el director de la Fundació Pasqual Maragall, Arcadi Navarro.
2: Quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
0: És dilluns 21 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Carlos Mazón s'eximeix de responsabilitat per la gestió de la Dana de València. Sònia Kerr.
3: L'expresident valencià s'ha negat a respondre en la comissió d'investigació del Congrés. S'ha emparat en la decisió del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià de no investigar-lo, ja que manté la condició de forat.
4: Des de la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas. Pero en mi opinión, la más importante es esta. El auto del Tribunal Superior de Justícia en el que se descarta por completo mi responsabilidad.
0: Obren judici oral a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, per malversació i tràfic d'influències.
3: El jutge Juan Carlos Peinado l'envia a judici amb jurat popular juntament amb la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació per fons públics.
0: El Congrés dels Diputats homenatjarà Pau Casals coincidint amb el Dia Internacional de la Pau.
3: Serà la primera vegada que l'hemicicle acull aquesta celebració i serà amb la figura del músic català amb motiu del seu 150è aniversari del seu naixement.
0: En cultura, el Teatre Lliure commemora 50 anys d'història amb una exposició al Palau Robert.
3: Amb instal·lacions de destacats creadors de l'escena com Frederic Amat o Montse Amenós, l'exposició Un Teatre Lliure reinterpreta el mig segle de trajectòria de la institució.
0: Els esports, Anna Freixa, 18 anys després, la penya torna a guanyar un títol.
5: El de la Supercopa ACB ho va fer guanyant el Barça per 101 a 87 en una gran final que es va viure a Badalona. Gran actuació, precisament, d'un ex del Barça, Nico Laprovittola, amb 31 punts.
0: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Ha començat aquesta setmana de transició entre l'estiu i la tardor astronòmiques, però déu-n'hi-do les temperatures que ens esperen tant aquesta tarda com demà la tarda i gran part d'aquesta setmana. Res a veure amb uns valors habituals per finals de setembre. De fet, les immediates hores passarem molta calor en alguns indrets de Girona, sobretot l'interior de l'Alt Empordà, també la banda més interior de la Ribera d'Ebre o cap al sud del Segrià. En aquests tres indrets tindrem temperatures voltant els 35 graus de màxima a l'ombra. Però és que hi haurà gran part del país aquestes immediates hores que també es mouran entre els 29 i els 33 o 34 graus, fins i tot a les valls del Pirineu. Una situació d'escàndol amb aquesta temperatura elevada que continuarà, com dèiem, els propers dies i sempre amb molt pocs núvols. Els únics que s'hi veuran seran els que tenim a hores d'ara, que el que fan és emblanquinar i decorar el cel, simplement. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Francesc Avila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 3 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: L'Alzheimer afecta més de 51.000 persones a Catalunya i va en augment. El Departament de Salut ressalta més el biaix femení d'aquesta malaltia neurodegenerativa, perquè 7 de cada 10 afectades són dones. L'Organització Mundial de la Salut la considera una de les grans epidèmies del segle XXI per l'envelliment de la població.
3: Els especialistes asseguren, però, que gairebé la meitat dels casos es podrien prevenir i destaquen l'eclosió d'una nova fornada de medicaments, tot i que, de moment, no té cura.
0: Avui és el Dia Internacional de Lluita contra l'Alzheimer. Maite Polo, bon dia.
7: Bon dia. A Catalunya es van diagnosticar l'any passat més de 9.700 persones, la majoria dones de 82 anys de mitjana i la resta, una tercera part, homes d'uns 81. El 45% dels casos es podrien haver previngut o bé retardat amb hàbits saludables. Arcadi Navarro és director de la Fundació Pasqual Maragall.
2: Tots sabem que no fumant prevenim el càncer de pulmó. I ara, quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
7: Hi ha 14 factors de risc davant l'Alzheimer: la pèrdua d'audició, la hipertensió, el colesterol dolent alt, la inactivitat física, l'obesitat, la depressió, el baix nivell educatiu, la contaminació de l'aire i l'aïllament social. Si arriba el diagnòstic, el millor que es pot fer, segons els especialistes, és mantenir-se actiu. La Fundació Pasqual Maragall ha portat el testimoni d'Isabel Ferrer, 75 anys, mestra de professió i diagnosticada en fa dos.
8: He escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la a l'Ateneu de Barcelona, faig teatre, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro, perquè penso que quedar-se a casa i lamentar-se no pot ser.
7: Els equips d'experts confien que alguns fàrmacs que s'estan investigant cobreixin en el futur més pacients que no pas els actuals.
0: Una malaltia que, tal com just sentíem ara mateix, cada any va en augment i que té un gran impacte en l'entorn directe. A banda dels malalts, els fills i sobretot les filles solen ser els altres grans damnificats. Ràdio Sant Cugat, Sara Vella.
9: Darrere les xifres, però, hi ha històries personals, com la de la Mònica Blasco, filla d'una persona amb Alzheimer que ha conviscut amb una malaltia que no només esborra records, sinó que transforma les relacions, els rols i el dia a dia de les famílies. Sentim el seu testimoni.
10: Para mí el duelo también fue el día que dijo, o sea, que no me conocía. O sea, yo le hablaba y me decía, ¿tú quién eres? Ahí es cuando realmente tomas conciencia de que ya no existe. Y además ya no hubo vuelta atrás.
9: Malgrat la crueltat de la malaltia, la Mònica afirma que aquesta també li ha deixat molts aprenentatges i insisteix a treure'n una part positiva. Tot i la bestialitat, l'Alzheimer ens ensenya que la vida és efímera, conclou.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Ens situem ara al Congrés dels Diputats. Aquest matí, Carlos Mazón s'ha desvinculat de qualsevol responsabilitat per la gestió de la Dana del 29 d'octubre de fa dos anys, en què, recordem, van morir més de 200 persones. L'expresident valencià s'ha negat a respondre a les preguntes dels grups polítics en la comissió d'investigació. S'ha emparat en la decisió del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià de no investigar-lo per la seva condició de forat. És el segon cop que compareix a la Cambra Baixa. Carina Bellbé, bon dia.
11: Bon dia. Carlos Mazón ha deixat clar que no ampliarà les explicacions que va donar a la primera compareixença a la Comissió d'Investigació de la Dana de farà un any. Defensa que la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià l'exonera de qualsevol responsabilitat, però de fet aquest tribunal no el va poder investigar perquè manté l'escó a les Corts Valencianes.
4: Des de la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas, pero en mi opinión la más importante es esta. El auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad. Una decisión tomada por unanimidad. El único poder que puede juzgar mi responsabilidad penal son los tribunales. Y ya se han pronunciado al respecto.
11: Mazón s'ha expulsat els atacs dels grups polítics de mentir, d'amagar informació i de mantenir la condició de forat per no ser jutjat, titllant-ho de manipulacions, confabulacions i insídies polítiques. També ha defensat que mai es va posar al capdavant de la gestió de la crisi i que manté la porta oberta a totes les víctimes, que va trucar-les personalment, fins i tot les que no s'hi han volgut reunir. Mentre feia aquestes declaracions, les víctimes es concentraven a les portes del Congrés per exigir conèixer tota la veritat.
0: No deixem la política ni tampoc els tribunals, perquè avui tenim importants novetats. La primera, Begoña Gómez, l'esposa del president Pedro Sánchez, que anirà a judici per malversació i tràfic d'influències.
3: El jutge Juan Carlos Peinado ha obert avui el judici oral contra Begoña Gómez, dona del president espanyol, pels delictes de tràfic d'influències i malversació. El magistrat ha decidit enviar-la a judici amb jurat popular, juntament amb la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació per fons públics. Peinado tanca així una instrucció iniciada gairebé fa dos anys, sorgida a través d'una denúncia del pseudosindicat Manos Limpias. Peinado creu que Gómez va influir en la Complutense per obtenir la codirecció d'una càtedra gràcies al fet de ser esposa del president del govern espanyol.
0: I en un altre dels casos que afecten el PSOE, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha decidit a declarar com a investigades en el cas Plus Ultra les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Serà el pròxim 30 de novembre.
3: El jutge també ha sol·licitat un informe pericial a una joieria sobre les peces requisades al despatx de l'expresident per saber on es van crear, el valor de reposició actual o la seva antiguitat, entre altres. En aquest sentit, dona 3 dies a Zapatero perquè aporti tota la informació que tingui sobre les peces. El magistrat també cita a declarar com a investigats el 19 de novembre novembre, José Ángel Parte Arroyo, exdirector de la SEPI, i Félix Martín, exdirector financer de Plus Ultra.
0: Aquestes dues decisions judicials han coincidit amb les compareixences d'alguns representants dels partits catalans després de reunir les seves executives com cada dilluns. Junts per Catalunya ha qualificat el cas de Begoña Gómez de lawfare i el PSC dona suport a tots els líders del PSOE. Mont Carvajal, bon dia.
12: Bon dia. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha dit que el PSOE ja ha après què vol dir ser empaitat per motius polítics.
13: Però ja fa mesos que els socialistes, és veritat, ja han après també què vol dir, doncs, el lawfare. Els socialistes ho han après i ho han après, doncs, també amb tots aquests casos que hi han hagut, tots o amb alguns. Jo aquí no m'hi fico amb quins poden ser i amb quins no poden ser. I per últim també dir-li que, malauradament, a Espanya l'objectiu de perseguir els casos de corrupció no és netejar el sistema, sinó és desgastar l'adversari. En molts casos és atacar a qui està governant i per aquest motiu, doncs, la corrupció és sistèmica.
12: I el PSC ha expressat tot el suport a Begoña Gómez, ha reclamat que la justícia ha de ser imparcial, així com la presumpció d'innocència. La portaveu Lluïsa Moret s'ha expressat així sobre el cas Zapatero.
14: També fem, doncs, el que farem és col·laborar, com està fent la família d'en Zapatero, col·laborar amb la justícia per aclarir el abans possible aquesta situació, però i sempre hem dit que respectem la figura del president i evidentment de la seva família, i que demanem la presumpció d'innocència.
12: D'altra banda, el PSC ha exigit al líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que demani disculpes públiques per haver dit ahir des de Badalona que Catalunya està asseguda en un sofà de psiquiatre.
0: Salvador Illa formalitza l'encàrrec de liderar el debat educatiu al Consell d'Educació de Catalunya, que ha de desencadenar en un pacte nacional i encara la crisi educativa. Ho ha explicat en finalitzar la reunió amb la consellera d'Educació, juntament amb el responsable de l'organisme que capitanejarà les converses. Esther Minguell, bon dia.
15: Bon dia. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha explicat que serà una reflexió col·lectiva amb la mirada posada al sistema educatiu de la propera dècada. No ha de ser un espai de diagnosi, sinó per definir les prioritats on es puguin escoltar totes les veus de la comunitat educativa i es faci de manera serena, constructiva, per sumar i no dividir.
16: El president, doncs, ha manifestat la necessitat que aquest debat s'articuli des de la base, des de la comunitat educativa, que compti amb totes les veus possibles, docents, professionals de l'educació, famílies, subratllant especialment, doncs, la importància que també té la implicació del món local, també evidentment de les diferents forces polítiques, i ha de ser un debat molt territorial que haurà de posar unes bases que després el Consell d'Educació de Catalunya haurà d'ordenar i debatre.
15: Entre les prioritats a tractar, la consellera ha apuntat l'educació inclusiva, la formació i carrera docent, el debat sobre com reforçar els aprenentatges dels alumnes, l'autonomia de centres o la utilització de les noves tecnologies a les aules. El Consell d'Educació crearà 5 o 6 comissions que treballarà cada tema i preveuen tenir les primeres conclusions cap al mes d'abril.
0: El govern espanyol posarà en marxa un pla en els propers 12 mesos per tal de regular i controlar la intel·ligència artificial. Consisteix en un bonus per petites i mitjanes empreses i autònoms, canvis educatius i també més control sobre els models més avançats. Tot plegat, coordinat i pactat en un gran contracte social, segons ha dit el president de l'executiu, Pedro Sánchez, amb tots els sectors implicats.
3: Aquest mes d'octubre l'executiu central convocarà els principals representants del sector privat i el públic per començar a posar les bases d'un gran acord de país sobre intel·ligència artificial. Ho ha anunciat el president del govern, Pedro Sánchez.
17: Un gran acuerdo de país entre empresarios, trabajadores, por tanto sindicatos, patronal, partidos políticos, poderes públicos, un gran acuerdo para ofrecer seguridad a las personas ante los cambios en el trabajo, en la vida que esta tecnología va a suponer, y por eso el mes que viene, ya les anuncio, vamos a convocar a los agentes sociales para avanzar ya en este gran acuerdo de país, en este nuevo contrato social de país.
3: En ensenyament, s'introduirà la matèria d'intel·ligència artificial al currículum de secundària i formació professional perquè els joves aprenguin a utilitzar-la, i el govern reforçarà el múscul tecnològic que representa la gigafactoria de Móra de la Nova o el Barcelona Supercomputing Center, volíem dir, per exemple, fent que la ciutadania ho percebi com una oportunitat.
0: Doncs encara més iniciatives. El programa Regenera mobilitzarà 160 milions d'euros anuals durant 3 anys per tal de rehabilitar habitatges i recuperar edificis i barris degradats, especialment en els entorns més vulnerables. Aquest matí l'ha presentat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en una visita que ha fet a Esparreguera, i està previst que el govern l'aprovi demà mateix. Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bon dia.
18: Bon dia, així és. L'objectiu d'aquest pla és actuar sobretot en nuclis antics i zones amb un parc d'habitatge més envellit, però també facilitar la rehabilitació als municipis rurals. El programa vol mobilitzar habitatges buits o infrautilitzats, millorant l'habitabilitat i alhora ampliar el parc públic. La proposta també preveu donar suport a les comunitats de propietaris, reduint les barreres administratives, tècniques i econòmiques que sovint dificulten que les obres de rehabilitació acabin executant-se. Segons el govern, el parc d'habitatges català està molt envellit. Una part important dels edificis es van construir abans de l'any 1980. Per això, el programa Regenera planteja una intervenció que no es limita a construir habitatge nou, sinó que busca recuperar el que ja existeix i transformar els entorns on es concentra més vulnerabilitat. En total, el programa s'articula en 6 línies de treball i busca combinar rehabilitació, adquisició d'habitatges i acompanyament a la ciutadania per facilitar l'accés a un habitatge assequible i en bones condicions.
0: Gràcies, Andrea Martínez, des d'Esplugues Televisió. És un quart de tres, ens fem ressò ara d'una denúncia que ens arriba d'entitats i veïns a l'Hospitalet de Llobregat. S'han concentrat aquest matí per denunciar que una dona del barri de Santa Eulàlia s'ha suïcidat pocs mesos després de ser desnonada i en un context de salut mental. Lamenten l'abandonament institucional i exigeixen que es depurin responsabilitats.
3: El Sindicat d'Habitatge i l'Associació de Veïns de Santa Eulàlia han convocat una protesta el pròxim 3 d'octubre a les 7 del vespre.
0: Mitjans a l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
19: L'Olga havia perdut el seu habitatge després de no poder fer front a la hipoteca arran de la separació del seu marit i de perdre la feina. Va fer una dació en pagament del pis al Banc de Sabadell que li va oferir un lloguer social. Tot i això, l'immoble va passar a un fons voltor que no li va renovar el contracte i, finalment, el desnonament es va executar el 15 d'abril. Ara, 5 mesos després, les entitats reclamen investigar la cadena d'actuacions i omissions de les administracions que, segons denuncien, van intervenir en el suïcidi de l'Olga. Cristian Jiménez és portaveu de l'Associació de Veïns i Veïnes Som Santa Eulàlia.
20: Exigim que es donin explicacions públiques per part dels responsables, de tots els responsables polítics, i es depurin responsabilitats.
19: Per la seva banda, des del Sindicat de l'Habitatge de l'Hospitalet també han criticat especialment la decisió de no suspendre el desnonament, tot i que hi havia indicis de risc de suïcidi. Escoltem el portaveu de la plataforma Pau Segura.
21: Demostrant un cop més que les lleis estan fetes per afavorir el negoci de l'habitatge, encara que el cost siguin les vides dels treballadors i treballadores.
19: A la roda de premsa també hi han participat dues amigues de la víctima en nom de les seves filles. Durant la intervenció han recordat la seva vinculació amb els moviments veïnals i la lluita pel dret a l'habitatge a l'Hospitalet.
0: Després d'un dels estius més càlids registrats, amb un Mediterrani extraordinàriament calent i amb l'aparició d'un superniño, fenomen que alguns experts qualifiquen d'històric, la mirada està ara posada en la tardor, que tot just comença.
3: Els meteoròlegs alerten d'un possible augment dels episodis de pluja intensa i de fenòmens extrems, però també recorden que la meteorologia té un component d'incertesa que sovint costa d'explicar a la ciutadania. N'ha parlat a la xarxa Clara Brusset, que és cap de l'equip de predicció i vigilància del Servei Meteorològic de Catalunya.
22: A hores d'ara ens donen sobretot un octubre per sobre de la mitjana, plujós, amb anomalia doncs, força notable de la precipitació prevista i alerta doncs, amb si hi ha alguna situació que pugui ser no de pluja doncs, extensa d'un sistema frontal, sinó de fenòmens que podrien ser més severs, més de temps, més violent.
0: La possible ampliació de l'aeroport del Prat no cabria en les lleis mediambientals d'Europa, Espanya i Catalunya. Així ho afirma, o ha dit en aquesta casa, a la xarxa, l'ambientòloga i experta en canvi climàtic, Anna Pérez Català. Per l'experta des de Brussel·les, es prioritza descarbonitzar i, per tant, un augment de les emissions de CO2 no estaria en la línia del que marca la Unió Europea.
3: Pérez Català ha afegit que l'ampliació de l'aeroport del Prat afectaria més àmbits que no pas el del medi ambient.
23: Està clar que segur que pesa i, a més, a part de pesar a Europa, també ens pesa a nosaltres, no? I per això els arguments de la manifestació que va haver-hi ahir a Barcelona no només eren els ambientals, que són importants, sinó que hi havia els socials i hi havia els econòmics. I crec que tots formen un conjunt sobre què és sostenible de fer, no? Tant sostenible econòmicament com socialment com ambientalment, que és un no rotund a l'ampliació de l'aeroport del Prat.
0: I repassem altres notícies d'avui. Detingut un home per atropellar amb el cotxe la seva exparella als Pallaresos, a Tarragona.
3: Els fets han passat a 8:45 del matí. La víctima ha patit ferides molt greus i ha estat traslladada a l'Hospital Joan 23. El detingut, que tenia una ordre d'allunyament vigent respecte a la víctima, l'han vestit amb el seu cotxe, que també ha acabat topant contra almenys un altre vehicle. Els Mossos han detingut l'agressor com a presumpte autor de temptativa d'homicidi, trencament de condemna, lesions i danys.
0: Intervenen 500 quilos de marihuana en una nau industrial de Santa Perpètua de Mogoda.
3: La Policia Nacional ha intervingut 2.350 plantes de marihuana a l'interior d'una nau industrial de la localitat vallesana. L'entrada a les instal·lacions és fruit d'una investigació iniciada al maig, centrada en el cultiu i la venda de marihuana. Durant l'escorcoll, la policia va detenir 3 persones per presumptes delictes de salut pública, frau del fluid elèctric i pertinença a grup criminal.
0: I ara hem de passar per Madrid. En Congrés pel Congrés dels Diputats, que aquesta tarda homenatjarà Pau Casals. Serà la primera vegada que l'hemicicle acull la celebració del Dia Internacional de la Pau i ho farà amb la figura del músic català, coincidint amb el 150è aniversari del seu naixement. Allà hi tenim a Madrid. A Madrid tenim la Carme de Fez. Molt bon dia, Carme.
2: Bon dia, Marta. Doncs en efecte estem instal·lats ja al Congrés dels Diputats, on l'acte començarà a les 6 de la tarda. I la tria de Casals per commemorar aquest dia no és casual, perquè a més de ser un músic extraordinari va posar el seu prestigi al servei de la pau, la llibertat i els drets humans. Va plantar cara al règim de Franco i a l'Alemanya nazi i va treballar per ajudar els damnificats de les guerres, reivindicant sempre el seu profund catalanisme. El mestre de cerimònia serà l'Anna Belén i el aquí a Gabilondo, que amb una forma de diàleg repassaran tot el llegat artístic i també humanitari del mestre. I també s'hi escoltarà la seva veu, la veu de Casals, a través dels discursos que va pronunciar a l'ONU, concretament el del 1958. Però, com estem sentint, serà sobretot la música la protagonista de l'acte. S'interpretaran peces del seu repertori, com la que sentim ara, el cant dels ocells. El més especial de tot és que les notes sortiran del violoncel que ara mateix també estan sentint, que pertanyia a Casals, un Gottfreiler Bergonzi construït el 1733. Hi haurà una àmplia representació catalana encapçalada pel president de la Generalitat, Salvador Illa, l'alcalde del Vendrell, la Fundació Pau Casals. Això sí, aquest matí el grup Junts per Catalunya ha anunciat que no assistirà per entendre que s'ha omès el seu compromís amb el catalanisme i que s'està descontextualitzant la seva figura. En tot cas, l'homenatge s'emmarca en el programa oficial Casals 150, que està impulsat per la Fundació i la Generalitat, i el govern espanyol, a més, li ha atorgat la consideració d'esdeveniment excepcional d'interès públic. Us ho explicarem tot plegat.
0: Gràcies, Carme de Fet, des de Madrid. I encara una cita més al Palau Robert, que ens convida a fer un recorregut escenogràfic pels 50 anys d'història del Teatre Lliure. Ho fa amb l'exposició Un Teatre Lliure. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. La mostra del Palau Robert no és la típica exposició retrospectiva. Amb l'ajuda de 5 escenògrafs, l'exposició comissariada per Tània Balló ofereix una mirada contemporània als valors, les preguntes i les formes de relació que han definit la institució des de l'inici.
6: Jo crec que és una exposició que està molt equilibrada en quant a que és un discurs museogràfic que recull una experiència escènica i teatral.
5: Frederic Amat, Montse Menós, Max Glenzel, Lluc Castells i Sílvia de l'Anyó mostren amb les seves instal·lacions diverses facetes d'una institució polièdrica. Així, Amat, per exemple, s'apropa a la dimensió temporal del lliure.
8: Aquesta instal·lació convoca una mica aquest temps, però no el temps de 50 anys, el temps del teatre, que és un altre, és el temps de la vida, el batec de la vida. El teatre és un munt de fantasmes, i el que veureu ara és d'alguna manera la presència d'aquests fantasmes.
5: Entre les instal·lacions, espais d'entreacte, parlen amb fotografies i vídeos de comunitat, identitat, espai i públic, tot plegat en una mostra que es podrà veure fins al 17 de gener.
0: I arriben els esports. Amb Anna Freixa, bon dia, Anna. 18 anys després, la penya torna a guanyar un títol.
24: Bon dia, Marta. Sí, la Supercopa ACB davant el Barça i davant la seva afició a Badalona. La penya va imposar-se a la final als Blaugrana per 101-87 i amb un Nico Laprovittola estel·lar davant el seu exequip amb un 28 de valoració i 31 punts. Escoltem l'argentí.
25: Fue una fiesta todo el fin de semana.
1: No sé si es como lo querían planear todos, pero estamos celebrando, estamos disfrutando mucho y nosotros como equipo lo hacemos en la cancha también. Así que nada, hay que intentar seguir con esta onda, con esta vibra. Estamos como, esto nos tiene que dar un empuje muy grande para toda la temporada.
24: La darrera vegada que la penya va aconseguir un títol, fa 18 anys, el va alçar un jove Ricky Rubio, que ahir el tornava a aixecar.
4: Viure això és màgic. Espero que pugui contagiar a molts nens i nenes la il·lusió aquesta que és el bàsquet. És un esport que té molts valors i els puguem transmetre. Estava molt nerviós, la veritat, però bueno, és algo que intentes controlar, intentes que l'experiència sigui un grau i jugar per on creus que les coses aniran bé i al final concentrar-se i després pues, tenir el Nico en aquest estat de gràcia ajuda, no?
24: En waterpolo, el Mataró va revalidar ahir el títol de Copa Catalunya Femenina i en suma 4. A la final va superar l'Astral Pulse Sabadell 11-9. Oriol Debat, Mataró Ràdio.
7: El Mataró ha començat guanyant, però després ha estat el Sabadell qui ha colpejat i s'ha arribat a situar 3 gols per sobre en l'electrònic. Una distància, però, que l'equip local entrenat per Dani Ballar ja ha retallat abans de la mitja part, on s'ha arribat 3-5. La igualtat s'ha mantingut fins a finals també del tercer quart, que ha acabat 7-7. La tònica ha continuat en l'últim període, apareixia Van de Kratz pel Sabadell amb 2 dianes, però 2 gols també marca de la casa de Queralt Anton i Tili Kerns per l'assolit Mataró mantenien la igualtat una altra vegada.
9: Molt contentes d'emportar-nos aquest partit, que portem treballant poques setmanes, però ho hem tirat endavant, ha sigut molt complicat al principi, s'ha fet una mica de nit a l'atac, però a poc a poc, amb paciència, ha anat sortint tot.
7: I a 1:50 del final, el Sabadell ha desaprofitat una superioritat numèrica i en la següent jugada, Jewel Romer marcava pel Mataró. Era el 10-9, a 26 segons de l'acabament, Mireia Guiral s'encarregava de marcar el definitiu 11-9.
0: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida. Fins ara.

0: Truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: A veure, parla'm una mica, tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma ja.
3: Em van a Morgades Valldosera.
1: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Valldu?
3: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
1: Vale, doncs ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda a la teva ràdio local.

0: Què ingreixa més, l'oli d'oliva o la mantega? Tenint en compte que l'oli d'oliva es compon principalment per greixos, existeix la creença popular que engreixa molt. Doncs això és un fals mite. L'oli d'oliva no afavoreix l'augment de pes sempre que es consumeixi de forma moderada. Es tracta d'un aliment d'origen vegetal, de manera que no té colesterol. Això és un gran punt a favor per la cura de la salut cardiovascular. En comparació amb altres olis, com el de girassol, el contingut en àcids grassos monoinsaturats és molt alta, 70 grams per cada 100. D'ells, la proporció més gran correspon a l'àcid gras omega-9, que enforteix el sistema immunològic i redueix els nivells de colesterol. A més, té propietats antioxidants en ser una font rica de vitamina E. L'oli d'oliva és un aliment molt calòric i aporta 884 calories per cada 100 grams. La recomanació dels experts és consumir 40 ml al dia per gaudir de tots els seus beneficis. Per part de la mantega, hi ha diversos mites que és important desmentir. La margarina és més sana? Sempre s'ha fet creure que la margarina és millor per la salut que la mantega, però no és gaire clar si això és així. Alguns experts assenyalen que la mantega és més sana en no incloure greixos trans, mentre que altres asseguren que la margarina és més sana en tenir menys greixos saturats. La veritat és que totes dues tenen la mateixa proporció de greixos, amb l'única diferència que tenen una procedència diferent. També es diu que la mantega engreixa més que l'oli d'oliva. Això tampoc és així, ja que tots dos aliments tenen pràcticament la mateixa aportació calòrica. La mantega no es compon única i exclusivament de greixos. És un producte làctic, que s'elabora a partir de llet i que també compta amb olis vegetals. L'aportació calòrica de la mantega és de 717 calories per cada 100 grams. Per tant, la mantega aporta menys calories que l'oli d'oliva.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Salut alerta que l'Alzheimer està infradiagnosticat en dones perquè es normalitzen símptomes i s'atribueixen a l'envelliment o l'ansietat. L'Alzheimer afecta més de 51.000 persones actualment a Catalunya i va en augment. En el Dia Internacional de Lluita contra la Malaltia, els especialistes asseguren que, malgrat que no tingui cura, gairebé la meitat dels casos es podrien prevenir i destaquen l'eclosió d'una nova fornada de medicaments. Ho apunta el director de la Fundació Pasqual Maragall, Arcadi Navarro.
4: Quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
2: És dilluns 21 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Carlos Mazón s'eximeix de responsabilitats per la gestió de la Dana de València. Sònia Kerr.
5: L'expresident valencià s'ha negat a respondre en la comissió d'investigació del Congrés. S'ha emparat en la decisió del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià de no investigar-lo, ja que manté la condició d'aforat.
6: Des de la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas. Pero en mi opinión, la más importante es esta. El auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad.
2: Obren judici oral a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, per malversació i tràfic d'influències.
5: El jutge Juan Carlos Peinado l'envia a judici amb jurat popular, juntament amb la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació de fons públics.
2: El Congrés dels Diputats homenatjarà aquesta tarda Pau Casals, coincidint amb el Dia Internacional de la Pau.
5: Serà la primera vegada que l'hemicicli acull aquesta celebració i serà amb la figura del músic català, amb motiu del 150è aniversari del seu naixement.
2: En Cultura, el Teatre Lliure commemora 50 anys d'història amb una exposició al Palau Robert.
5: Amb instal·lacions de destacats creadors de l'escena com Frederic Amat o Montse Amenós, l'exposició Un Teatre Lliure reinterpreta el mig segle de trajectòria de la institució.
2: Els esports, Anna Freixa, 18 anys després, la penya torna a guanyar un títol.
7: El de la Supercopa ACB ho va fer guanyant el Barça per 101-87 en una gran final que es va viure a Badalona. Gran actuació precisament d'un ex del Barça, Nico Laprovittola, amb 31 punts.
2: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Ha començat aquesta setmana de transició entre l'estiu i la tardor astronòmiques, però déu-n'hi-do les temperatures que ens esperen tant aquesta tarda com demà la tarda i gran part d'aquesta setmana. Res a veure amb uns valors habituals per finals de setembre. De fet, les immediates hores passarem molta calor en alguns indrets de Girona, sobretot l'interior de l'Alt Empordà, també la banda més interior de la Ribera d'Ebre o cap al sud del Segrià. En aquests tres indrets tindrem temperatures voltant els 35 graus de màxima a l'ombra. Però és que hi haurà gran part del país aquestes immediates hores que també es mouran entre els 29 i els 33 o 34 graus, fins i tot a les valls del Pirineu. Una situació d'escàndol amb aquesta temperatura elevada que continuarà, com dèiem, els propers dies i sempre amb molt pocs núvols. Els únics que s'hi veuran seran els que tenim a hores d'ara, que el que fan és emblanquinar i decorar el cel, simplement. N'estem pendents a la xarxa.
2: Al control de so, Francesc Avila i Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 3 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: L'Alzheimer afecta més de 51.000 persones a Catalunya i va en augment, ho adverteix el Departament de Salut en el Dia Internacional de Lluita contra la Malaltia i ressalten el biaix femení d'aquesta malaltia neurodegenerativa. 7 de cada 10 afectades són dones i l'Organització Mundial de la Salut la considera una de les grans epidèmies del segle XXI a causa de l'envelliment de la població.
5: Els especialistes asseguren, però, que gairebé la meitat dels casos es podrien prevenir i destaquen l'eclosió d'una nova fornada de medicaments, tot i que de moment no té cura.
2: Maite Polo, bon dia.
9: Bon dia. A Catalunya es van diagnosticar l'any passat més de 9.700 persones, la majoria dones de 82 anys de mitjana i la resta, una tercera part, homes d'uns 81. El 45% dels casos es podrien haver previngut o bé retardat amb hàbits saludables. Arcadi Navarro és director de la Fundació Pasqual Maragall.
4: Tots sabem que no fumant prevenim el càncer de pulmó. I ara, quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
9: Hi ha 14 factors de risc davant l'Alzheimer. La pèrdua d'audició, la hipertensió, el colesterol dolent alt, la inactivitat física, l'obesitat, la depressió, el baix nivell educatiu, la contaminació de l'aire i l'aïllament social. Si arriba el diagnòstic, el millor que es pot fer, segons els especialistes, és mantenir-se actiu. La Fundació Pasqual Maragall ha aportat el testimoni d'Isabel Ferrer, 75 anys, mestra de professió i diagnosticada en fa dos.
10: He escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la, a l'Ateneu de Barcelona, faig teatre, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro, perquè penso que quedar-se a casa i lamentar-se no pot ser.
9: Els equips d'experts confien que alguns fàrmacs que s'estan investigant cobreixin en el futur més pacients que no pas els actuals.
1: Notícies en xarxa.
2: Ens situem ara al Congrés dels Diputats. Carlos Mazón hi ha comparegut aquest matí, s'ha desvinculat de qualsevol responsabilitat per la gestió de la Dana del 29 d'octubre d'ara fa dos anys, en què, recordem, van morir més de 200 persones. L'expresident valencià s'ha negat a respondre a les preguntes dels grups polítics a la Comissió d'Investigació, emparant-se en la decisió del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià de no investigar-lo. És el segon cop que Mazón compareix a la Cambra Baixa. Carina Bellbé, bon dia.
11: Bon dia. Carlos Mazón ha deixat clar que no ampliarà les explicacions que va donar a la primera compareixença a la Comissió d'Investigació de la Dana de farà un any. Defensa que la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià l'exonera de qualsevol responsabilitat, però de fet aquest tribunal no el va poder investigar perquè manté l'escó a les Corts Valencianes.
6: Des de la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas, pero en mi opinión la más importante es esta. El auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad. Una decisión tomada por unanimidad. El único poder que puede juzgar mi responsabilidad penal son los tribunales. Y ya se han pronunciado al respecto.
11: Mazón s'ha expulsat els atacs dels grups polítics de mentir, d'amagar informació i de mantenir la condició de forat per no ser jutjat, titllant-ho de manipulacions, confabulacions i insídies polítiques. També ha defensat que mai es va posar al capdavant de la gestió de la crisi i que manté la porta oberta a totes les víctimes, que va trucar-les personalment, fins i tot les que no s'hi han volgut reunir. Mentre feia aquestes declaracions, les víctimes es concentraven a les portes del Congrés per exigir conèixer tota la veritat.
2: Seguim a Madrid. Avui hi ha decisions judicials importants pel que fa als casos que afecten el PSOE. El primer, Begoña Gómez, l'esposa del president Pedro Sánchez, que anirà finalment a judici per malversació i tràfic d'influències.
5: El jutge Juan Carlos Peinado ha obert avui el judici oral contra Begoña Gómez pels delictes de tràfic d'influències i malversació. El magistrat ha decidit enviar-la a judici amb jurat popular, juntament amb la seva assistent a Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació per fons públics. Peinado Peinado tanca així una instrucció iniciada fa gairebé dos anys, sorgida a través d'una denúncia del pseudosindicat Manos Limpias. Peinado creu que Gómez va influir en la Complutense per obtenir la codirecció d'una càtedra gràcies al fet de ser esposa del president del govern espanyol.
2: L'altra decisió és en referència al cas Plus Ultra, que investiga l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Avui el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, citat a declarar com a investigades

0: els dilluns. Junts per Catalunya ha qualificat el cas de Begoña Gómez de lawfare i el PSC dona suport a tots els líders del PSOE. Mont Carvajal, bon dia.
1: Bon dia. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha dit que el PSOE ja ha après què vol dir ser empaitat per motius polítics.
2: Però ja fa mesos que els socialistes, és veritat, ja han après també què vol dir, doncs, el lawfare. Els socialistes ho han après i ho han après, doncs, també amb tots aquests casos que hi han hagut, tots o amb alguns. Jo aquí no m'hi fico amb quins poden ser i amb quins no poden ser. I per últim també dir-li que, malauradament, a Espanya l'objectiu de perseguir els casos de corrupció no és netejar el sistema, sinó és desgastar l'adversari. En molts casos és atacar a qui està governant i per aquest motiu, doncs, la corrupció és sistèmica.
1: I el PSC ha expressat tot el suport a Begoña Gómez, ha reclamat que la justícia ha de ser imparcial, així com la presumpció d'innocència. La portaveu Lluïsa Moret s'ha expressat així sobre el cas Zapatero.
3: També fem, doncs, el que farem és col·laborar, com està fent la família d'en Zapatero, col·laborar amb la justícia per aclarir el abans possible aquesta situació, però i sempre hem dit que respectem la figura del president i evidentment de la seva família, i que demanem la presumpció d'innocència.
1: D'altra banda, el PSC ha exigit al líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que demani disculpes públiques per haver dit ahir des de Badalona que Catalunya està asseguda en un sofà de psiquiatre.
0: Vint minuts i seran les 3 de la tarda. Salvador Illa ja ha formalitzat l'encàrrec de liderar el debat educatiu al Consell d'Educació de Catalunya. Aquest debat ha de desencadenar en un pacte nacional i encarar la crisi educativa. Ho ha explicat la consellera d'Educació al finalitzar la reunió juntament amb el responsable de l'organisme que capitanejarà les converses. Esther Minguell, bon dia.
4: Bon dia. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha explicat que serà una reflexió col·lectiva amb la mirada posada al sistema educatiu de la propera dècada. No ha de ser un espai de diagnosi, sinó per definir les prioritats on es puguin escoltar totes les veus de la comunitat educativa i es faci de manera serena i constructiva per sumar i no dividir.
5: El president, doncs, ha manifestat la necessitat que aquest debat s'articuli des de la base, des de la comunitat educativa, que compti amb totes les veus possibles, docents, professionals de l'educació, famílies, subratllant especialment, doncs, la importància que també té la implicació del món local, també evidentment de les diferents forces polítiques, i ha de ser un debat molt territorial que haurà de posar unes bases que després el Consell d'Educació de Catalunya haurà d'ordenar i debatre.
4: Entre les prioritats a tractar, la consellera ha apuntat l'educació inclusiva, la formació i carrera docent, el debat sobre com reforçar els aprenentatges dels alumnes, l'autonomia de centres o la utilització de les noves tecnologies a les aules. El Consell d'Educació crearà 5 o 6 comissions que treballaran cada tema i calcula tenir les primeres conclusions cap al mes d'abril.
0: Ens situem ara a l'Hospitalet de Llobregat. Allà entitats i veïns s'han concentrat per denunciar que una dona del barri de Santa Eulàlia s'ha suïcidat pocs mesos després de ser desnonada i en un context de problemes de salut mental. Lamenten l'abandonament institucional i exigeixen que es depurin responsabilitats.
6: El Sindicat d'Habitatge i l'Associació de Veïns de Santa Eulàlia han convocat una protesta el 3 d'octubre a les 7 del vespre.
0: Mitjans a l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
7: L'Olga havia perdut el seu habitatge després de no poder fer front a la hipoteca arran de la separació del seu marit i de perdre la feina. Va fer una dació en pagament del pis al Banc de Sabadell que li va oferir un lloguer social. Tot i això, l'immoble va passar a un fons voltor que no li va renovar el contracte i finalment el desnonament es va executar el 15 d'abril. Ara, 5 mesos després, les entitats reclamen investigar la cadena d'actuacions i omissions de les administracions que, segons denuncien, van intervenir en el suïcidi de l'Olga. Cristian Jiménez és portaveu de l'Associació de Veïns i Veïnes Som Santa Eulàlia.
8: Exigim que es donin explicacions públiques per part dels responsables, de tots els responsables polítics, i es depurin responsabilitats.
7: Per la seva banda, des del Sindicat de l'Habitatge de l'Hospitalet també han criticat especialment la decisió de no suspendre el desnonament, tot i que hi havia indicis de risc de suïcidi. Escoltem el portaveu de la plataforma Pau Segura.
9: Demostrant un cop més que les lleis estan fetes per afavorir el negoci de l'habitatge, encara que el cost siguin les vides dels treballadors i treballadores.
7: A la roda de premsa també hi han participat 2 amigues de la víctima en nom de les seves filles. Durant la intervenció han recordat la seva vinculació amb els moviments veïnals i la lluita pel dret a l'habitatge a l'Hospitalet.
0: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca haurà d'afrontar el pagament d'uns 3 milions d'euros per les obres d'urbanització del sector 21, la zona on es va construir el centre comercial Atrium i un polígon industrial.
6: El consistori portarà al ple un primer pagament de 700.000 euros i un pla d'ajust econòmic per afrontar la resta.
0: Ràdio Sant Andreu, Jordi Milian.
10: L'alcalde Marc Girbet ha qualificat la sentència de cop molt dur per les finances municipals i ha anunciat un pla de pagament per protegir els serveis públics. L'Ajuntament

0: buscarà suport en d'altres administracions i estudia sol·licitar un crèdit al Ministeri d'Hisenda. Giribet assegura que l'objectiu és també posar fi a més de 20 anys de conflicte urbanístic.
1: L'Ajuntament ha rebut una sentència que ens obliga a afrontar un pagament de 3 milions d'euros com a conseqüència de la mala gestió urbanística que es va fer ara fa més de 20 anys al voltant del centre comercial Atrium i del sector 21. Concretament, és una sentència que es remunta a l'any 2018 i que ara s'ha confirmat. 3 milions d'euros. És una xifra molt important per un ajuntament com el nostre.
0: L'Ajuntament de Sant Andreu de Barca prepara un pla de pagament per afrontar els prop de 3 milions d'euros que haurà d'abonar a Camier 2000 pel conflicte urbanístic del sector 21. La sentència del 2018 va reconèixer a l'empresa una indemnització de 2,2 milions d'euros més els interessos legals.
2: 3:15, Palafrugell, al Baix Empordà, defensa que els avisos veïnals han frenat la majoria d'intents d'ocupació al municipi. Tot i que les xifres d'ocupacions són altes, l'alcaldessa Laura Millán assegura que reflecteixen l'increment d'actuacions policials i la col·laboració ciutadana per detectar-los. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
3: Segons l'alcaldessa, 9 de cada 10 casos d'ocupació que encara hi ha afecten propietats de persones jurídiques. I en aquestes situacions, l'Ajuntament informa els propietaris perquè comencin els tràmits legals.
4: Quan nosaltres detectem o bé un empadronament sense títol habilitant o bé una ocupació o un intent d'ocupació, nosaltres el que fem és directament fer un avís en el propietari, que ja li dic que el 95% de les vegades són propietats de persones jurídiques, i traslladem la denúncia cap als jutjats directament perquè s'iniciï doncs, el procés que calgui.
3: El consistori també vigila alguns edificis amb problemes recurrents de convivència. En determinats casos s'han pogut treure persones que hi havien entrat amb finalitats delictives o que generaven conflictes.
5: Notícies en xarxa.
2: El Tanatori Municipal de Tarragona ha culminat la primera fase d'una reforma integral destinada a modernitzar les instal·lacions i oferir un espai més còmode per a les famílies i més funcional i segur per als professionals. L'equipament inaugurat l'any 1993 ha rebut una inversió de més d'1 milió d'euros. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
6: Les obres han inclòs una nova sala d'atenció a les famílies, la reorganització de la recepció i l'administració, un segon punt d'atenció al públic i lavabos adaptats. També s'han incorporat plaques fotovoltaiques, així com millores en matèria de seguretat contra incendis i climatització. L'alcalde Rubén Viñuales ha destacat la necessitat que tenia Tarragona d'actualitzar aquest espai.
7: A ningú ens agrada venir a aquest equipament, però això no treu que per aquest motiu sigui encara més important que sigui un equipament més que digne, a l'alçada dels moments més difícils segurament de les nostres vides, per acompanyar un familiar, una persona estimada, i per què no dir-ho, on tots algun dia hi haurem de ser.
6: La reforma continuarà amb una segona fase que sortirà a licitació properament i que preveu la construcció d'un edifici annex amb un nou crematori i una nova sala de cerimònies. Finalment, la tercera fase contempla la modernització de les sales de vetlla i la cafeteria, que inclourà servei de restauració i càtering per a les famílies.
2: A Badalona, l'estructura del nou pont del petroli estarà enllestida en un mes. Serà el moment d'iniciar les tasques d'urbanització pròpiament dites. Avui l'alcalde Xavier García Albiol ha visitat l'obra, acompanyat del responsable del projecte, per conèixer l'estat de l'actuació.
8: Tot i que la remodelació avança a bon ritme, no estarà obert al públic aquesta tardor.
2: Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado Cáliz.
9: La inauguració del pont del petroli estava prevista per a la tardor, però la complexitat de l'obra n'ha retardat la finalització unes setmanes. La col·locació de les pilones que han de subjectar la plataforma final ha estat més complicada del previst, segons han explicat els responsables del projecte. Fins ara s'ha fet la tasca més complexa, que ha consistit en la recuperació i el reforç del pantalà per fer-lo més resistent a la força dels temporals. Ho explica Manel Reventós, enginyer i director de l'obra.
10: Estem desmuntant trams del pont vell i sostenint-los per nous, que estem fent en aquests moments. Avui suposo que acabem, vull dir, avui desmuntarem dos trams que queden i els tornarem i posarem els nous. I suposo que d'aquí més o menys, d'aquí un mes ho tenim, ja la plataforma ja serà útil per treballar tranquil·lament des de dalt.
9: Amb tota la nova plataforma completada, començaran els treballs de substitució de baranes, la col·locació del terra de fusta i del nou enllumenat.
2: I tenim encara més actualitat local. Notícies que avui ens arriben des d'Ona la Torre i Ràdio Vilafranca.
11: Torredembarra mostra el rebuig al projecte d'instal·lació de pantalles acústiques a la via del tren. Els 7 grups municipals que hi ha a l'Ajuntament han signat aquest dilluns una declaració institucional per oposar-se al plantejament que ha fet Adif per reduir la contaminació acústica a la línia de la costa. Raül García és l'alcalde de Torredembarra.
12: Aquestes infraestructures generarien una important barrera urbana i social entre els diferents barris, dificultarien la connexió amb el mar i limitarien el pas de la fauna, la circulació de la brisa marina i l'entrada de llum solar.
11: Prèviament a aquesta declaració, una cinquantena de veïns s'han concentrat davant de l'Ajuntament per rebutjar el projecte de DIF.
13: Aquest matí, l'Ajuntament de Torrelles de Foix, a l'Alt Penedès, ha acollit la presentació d'una nova via de mobilitat suau que seguirà el camí del riu Foix. Està previst que el camí, d'una llargada d'entre 50 i 60 quilòmetres, estigui acabat d'aquí a 5 anys. De moment, primer s'haurà de fer l'estudi i la redacció del projecte per tal de confeccionar per on passarà exactament aquesta via, que serà transitable a peu i en bicicleta. La idea és que el projecte sigui similar a la via blava que actualment ja recorre els voltants del riu Anoia. L'execució i manteniment del projecte l'assumirà de manera íntegra la Diputació de Barcelona, que treballarà conjuntament amb els 8 municipis per on passaria el camí, que són Torrelles.

0: Continuem amb música de Pau Casals, perquè aquesta tarda el Congrés dels Diputats homenatjarà el músic català. Serà el primer cop que l'hemicicle acolli la celebració del Dia Internacional de la Pau i ho farà amb la figura del músic, amb motiu del 150è aniversari del seu naixement. Madrid, Carme de Fez, bon dia.
1: Bon dia. Doncs la música centrarà aquest acte d'homenatge a Pau Casals en el 150è aniversari del seu naixement al vell hemicicle, al vell mig de l'hemicicle del Congrés dels Diputats. S'interpretaran peces del seu repertori, entre elles aquesta que estem sentint, el cant dels ocells, i el més especial de tot és que les notes sortiran del violoncel del mateix Casals, un Gofrailer Bergonzi construït fa gairebé 3 segles. Però també dominarà la paraula. Els mestres de cerimònia seran la cantant Ana Belén i el periodista Iñaki Gabilondo, que en forma de diàleg repassaran tot el llegat artístic humanitari del mestre. També s'hi escoltarà la seva veu, la veu de Casals, a través dels discursos que va pronunciar a l'ONU, concretament el del 1958. Hi haurà una àmplia representació catalana encapçalada pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde del Vendrell, així com la Fundació Pau Casals, que està darrere de tot aquest aniversari. Junts per Catalunya ha anunciat que no assistirà per entendre que s'ha omès el seu compromís amb el català i que s'està descontextualitzant la seva figura. En tot cas, esperem explicar-vos tot el que passi avui al Congrés.
0: Així serà, gràcies, Carme. De fet, i una altra cita destacada la tenim al Palau Robert, que ens convida a fer un recorregut escenogràfic pels 50 anys d'història del Teatre Lliure en l'exposició Un Teatre Lliure. Amb David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. La mostra del Palau Robert no és la típica exposició retrospectiva. Amb l'ajuda de 5 escenògrafs, l'exposició comissariada per Tània Balló ofereix una mirada contemporània als valors, les preguntes i les formes de relació que han definit la institució des de l'inici.
3: Jo crec que és una exposició que està molt equilibrada en quant a que és un discurs museogràfic que recull una experiència escènica i teatral.
2: Frederic Amat, Montse Menós, Max Glenzel, Lluc Castells i Sílvia de l'Anyó mostren amb les seves instal·lacions diverses facetes d'una institució polièdrica. Així, Amat, per exemple, s'apropa a la dimensió temporal del lliure.
4: Aquesta instal·lació convoca una mica aquest temps. Però no el temps de 50 anys, el temps del teatre, que és un altre, el temps de la vida, el batec de la vida. El teatre és un munt de fantasmes. I el que veureu ara és d'alguna manera la presència d'aquests fantasmes.
2: Entre les instal·lacions, espais d'entreacte, parlant amb fotografies i vídeos de comunitat, identitat, espai i públic. Tot plegat en una mostra que es podrà veure fins al 17 de gener.
0: David, seguim amb tu perquè el nostre company Joan Pau Inarejos publica el seu segon llibre. Es titula Tocats pel romànic.
2: Després de l'èxit del seu primer llibre, a Tocats pel romànic, Joan Pau Inarejos fa la crònica de 20 històries personals vinculades a aquest art.
5: Hi ha gent que per circumstàncies diferents, doncs veïnes que han amagat Mare de Déus, artistes estrangers que han descobert el nostre art i han vingut fins i tot a viure a Catalunya, enamorats per aquest art, químics, conservadors, restauradors, campaners, gent que viu dins del romànic, fins i tot, o que té el romànic dins de casa seva.
2: Històries descobertes després d'una recerca exhaustiva, però que en alguns casos van arribar a l'autor gràcies a la popularitat aconseguida pel seu primer llibre i la feina de divulgador a les xarxes.
5: Se m'acostava molta gent explicant-me la seva vida, per dir-ho de pressa. No, escolta, la meva mare és a qui li van encomanar despenjar el frontal de Solanllong que avui hi ha al Museu del Prado. I aquest frontal romànic meravellós que tenim avui a Madrid, doncs per aquest senyor que m'explicava aquesta història i que m'ho explicava amb llàgrimes, segons quins passatges explicava de la seva vida, aquell quadre és la seva mare.
2: Joan Pau Inarejo reconeix que algunes històries s'han quedat fora del llibre, però no descarta publicar-les més endavant a les seves xarxes o en futures noves edicions.
0: I arriben els esports. Amb Anna Freixa, bon dia, Anna. 18 anys després, la penya torna a guanyar un títol.
6: Bon dia, Marta. La Supercopa ACB davant el Barça i davant la seva afició a Badalona. La penya va imposar-se a la final als Blaugrana per 101-87 amb un gran Nicola Provitola estel·lar davant el seu exequip amb un 28 de valoració i 31 punts. Escoltem l'argentí.
7: Fue una fiesta todo el fin de semana. No sé si es como lo querían planear todos, pero estamos celebrando, estamos disfrutando mucho y nosotros como equipo lo hacemos en la cancha también, así que nada, hay que intentar seguir con esta onda, con esta vibra. Estamos como, esto nos tiene que dar un empuje muy grande para toda la temporada.
6: La darrera vegada que la penya va aconseguir un títol, fa 18 anys, se'l va alçar un jove Ricky Rubio, que ahir el tornava a aixecar.
8: Viure això és màgic. Espero que pugui contagiar a molts nens i nenes la il·lusió aquesta que és el bàsquet. És un esport que té molts valors i els puguem transmetre. Estava molt nerviós, la veritat, però bueno, és algo que intentes controlar, intentes que l'experiència sigui un grau i jugar per on creus que les coses aniran bé i al final concentrar-se i després pues, tenir el Nico en aquest estat de gràcia ajuda, no?
6: En waterpolo, el Mataró va revalidar ahir el títol de Copa Catalunya Femenina i en suma 4. A la final va superar l'Estrapul Sabadell 11-9. I ja es coneixen els rivals de l'Estrapul Sabadell masculí a la fase de grups de la Champions, després d'haver-hi aconseguit l'accés ahir. En el sorteig que s'ha celebrat avui, l'equip del verd espanyol ha quedat enquadrat al grup de l'Olympiacos grec, el Jadran Erceg Novi Montenegrí i el Hannover alemany. Catalunya aconseguia aquest diumenge el títol de la Golden Cup tant en categoria femenina com en categoria masculina. La selecció femenina, que suma 3 títols en 5 edicions, es va imposar 2-3 contra Portugal amb un gol de Marina Codina quan faltava un minut. La masculina també va guanyar davant Portugal, en aquest cas per 1-2, i suma el segon títol. Això és tot pel que fa als esports, Marta.
0: Gràcies, Ana Freixa, per l'última hora. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem, com sempre, demà a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Fa una hora hem començat el Catalunya migdia amb la notícia que el jutge Peinado ha decidit enviar Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, a judici, amb jurat popular per tràfic d'influències i per malversació. El govern espanyol parla de persecució judicial en aquest cas. També ens hem fixat en la recaptació per l'impost de successions i de donacions al primer semestre de l'any 2026. Ha augmentat a Catalunya un 32%. La dada s'explica perquè, com que el preu de l'habitatge puja, heretar-ne un també és més car. I hem connectat amb Alemanya. Allà, el canceller Friedrich Merz ha patit un nou revés amb una victòria de l'extrema dreta en unes noves eleccions regionals ahir, combinada amb el triomf inèdit de l'esquerra més radical a Berlín, a la capital del país. Tot això ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara, què més podem afegir-hi, Joan Bota?
2: Doncs que el president Salvador Illa convoca els partits aquest divendres al Palau de la Generalitat a una cimera sobre educació. D'aquí no hauran de sortir les bases d'un futur acord de país sobre el model educatiu. Anem cap allà, Albert Prat.
3: Què tal? Bona tarda. Sí, Salvador Illa acaba de convidar tots els partits de l'arc parlamentari perquè divendres al matí participin al Palau de la Generalitat en aquesta primera cimera per posar en comú les propostes de cadascú sobre educació. Un primer pas per intentar sortir de la crisi que ja va anunciar la setmana passada. D'entrada, el PP ja ha confirmat que no té previst anar-hi i falta per veure què faran tota la resta. Sigui com sigui, el primer cara a cara del president amb l'oposició serà demà passat, dimecres al matí, quan Salvador Illa ha de comparèixer al Parlament pels errors de les proves PISA.
2: Mentrestant, anem acumulant reaccions a la decisió que ara explicaves del jutge Juan Carlos Peinado d'enviar definitivament a judici la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. La ministra de Ciència i Universitats, Diana Morán, creu que és una persecució sense proves contra la dona del president espanyol per intentar tombar el seu govern.
4: Sigue siendo un juicio que responde pues a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
2: I us parlem també del suïcidi d'una dona de 50 anys, de 54 anys de l'Hospitalet de Llobregat després de ser desnonada del pis on havia viscut 20 anys. El Sindicat de l'Habitatge i la Família han denunciat avui que la pressió d'un fons d'inversió i l'abandonament de les institucions van empènyer la dona, que tenia dues filles, a treure's la vida el mes passat. La dona es va separar, va perdre la feina i no va poder pagar la hipoteca. Va negociar una dació amb el Banc Sabadell a canvi d'un lloguer social, però el banc es va vendre el pis a un fons que no li va renovar el lloguer. El jutge no va ajornar el desnonament, tot i que la nit abans la dona havia ingressat a urgències per un intent de suïcidi.
5: El dia abans del desnonament que va patir l'Olga, nosaltres vam demanar la suspensió perquè consideràvem que en aquestes condicions no podia afrontar el desnonament i que, a més, s'havia de tenir en compte una cosa que en tret es diu el principi d'interès superior del menor, que és que qualsevol decisió que prengui un govern, un jutjat, etcètera, etcètera, ha de tenir en compte l'interès dels menors, i en aquella casa hi havia menors.
0: Passant 3 minuts de les 3.
6: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
0: Des d'ara fins a les 4, amb la Júlia Reguer, cap de política del Periódico. Bona tarda.
7: Què tal? Bona tarda.
0: El Jordi Cabré, escriptor i advocat. Bona tarda.
8: I ja, com estem?
0: I l'Alba Alfagema, psicòloga i divulgadora. Bona tarda.
9: Hola, bona tarda.
0: Us heu assegut raros.
9: Sí, avui sí.
0: No?
9: Hem
0: sí,
9: canviat,
0: com un codi no escrit que fa que les tertúlies tothom utilitzi el mateix lloc, la mateixa cadira, i en canvi avui us heu com canviat el lloc.
8: És que tenim un codi nosaltres que tu no pots entendre.
0: No, realment. Està molt bé que el deixis però així, però el deixes allò que, com per generar-me allò una mica de tensió. Tant me fa, eh? Mentre sigueu tots a taula.
10: FM.
11: Tenim a Arbúcies una temperatura de
12: 30 graus
11: i una humitat del 27%.

0: Presentem una nova edició del concurs El misteri de les tres bandes sonores.
1: Per tant, saludem David.
2: Molt bon dia.
1: Molt bon dia. Per aquest nou repte de les tres bandes sonores i començarem per la primera cançó.

0: Sí, sí, és una gran pel·lícula que explica una història peculiar.
1: Sí.
0: I aquesta música doncs, és d'un compositor també genial que va donar moltíssimes, sí, sí, moltíssimes bandes sonores.
2: Henry Mancini.
0: Henry Mancini, per exemple, va fer la banda sonora, es pot dir això, del compositor? Estem donant pistes, eh?
2: Sí, es pot dir. Es pot dir
0: doncs va fer, per exemple, la Pink Panther.
2: No, saps per què es pot dir? Quantes bandes sonores diries que ha fet Henry Mancini?
0: Uf, no sé, moltíssimes. Podrien haver fet 50 o...
2: 90.
0: 90, va bé.
2: Per tant, queda bastant acotat,
0: sí,
2: eh?
0: Sí. Poden anar buscant. Doncs vinga, aquesta seria la primera. Anem per la següent, que aquesta és una mica més moderneta, podríem dir.
1: Sí, sí.
0: És més pop, això, eh?
1: Sí, sí, sí.

0: Doncs vinga, aquesta és la cançó, la segona d'aquest misteri, també molt coneguda, i amb un cantant que era especialista a fer versions, i aquí sí. Doncs va fer una cosa diferent.
1: Sí, correcte.
0: Molt bé, doncs deixem aquesta i anem per l'última. Segurament una cançó que molta gent no relaciona amb la pel·lícula, perquè va ser molt i molt i molt famosa, sí, aquesta música, i el compositor que les va fer va fer moltíssimes i totes eren d'un estil similar, i realment jo fins i tot no sabia fins fa uns anys que pertanyia a certa pel·lícula.
1: Sí, correcte.
0: Bé, doncs aquestes han estat les tres cançons del nou repte, i doncs bé, ho deixem aquí, i ens tornem a retrobar amb aquesta mateixa fórmula a partir de setembre, a la 19a temporada.
1: Perfecte.
0: Doncs apa.
2: Jaimar patrocina el concurs El misteri de les tres bandes sonores.

0: info. Són les 4, bona tarda, benvinguts. El jutge Peinado envia a judici Begoña Gómez per tràfic d'influències i malversació una setmana abans de jubilar-se. La vista es farà amb jurat popular. La Moncloa hi veu un cas de lawfare i de persecució a Sánchez mentre que el Partit Popular celebra la decisió judicial. I l'expresident valencià Carlos Mazón ha tornat al Congrés per donar explicacions sobre la seva gestió de la Dana. Mazón s'ha negat a contestar a les preguntes dels diputats a la comissió d'investigació. Els grups han criticat el silenci de l'expresident i l'han acusat de faltar al respecte a les víctimes. Calma al Marroc, a l'altra banda de la frontera de Ceuta, malgrat les crides a les xarxes socials que estarien animant a intentar tornar a travessar-la massivament. La vigilància policial continua en els dies previs a les eleccions legislatives de dimecres que se celebren enmig del desencant dels joves. La recaptació per l'impost de successions i donacions s'ha disparat aquest semestre un 32% per la pujada del preu de l'habitatge. Tot i això, 6 de cada 10 catalans no paguen ni un euro d'impost de successions. I el president espanyol, Pedro Sánchez, retreu als magnats de la intel·ligència artificial que es vulguin autorregular i els acusa de voler controlar el mercat. El president espanyol ha presentat el seu pla per regular la tecnologia i ha reclamat un gran acord de país per fer-ho de manera responsable. Friedrich Merz assegura que es mantindrà al capdavant del govern de coalició alemany malgrat la desfeta del seu partit. La CDU ha quedat per primera vegada fora d'un parlament regional i ha perdut l'alcaldia de Berlín a favor de l'esquerra de Die Linke. L'extrema dreta ha guanyat a Mecklenburg, però no podrà governar. I en plana cultural us explicarem que La Bola Negra continua el seu camí triomfal cap als Oscars. Després de rebre el premi del públic del Festival de Toronto, les puntuacions del públic apunten que la pel·lícula dels Cavis també lluitarà per endur-se el mateix premi del Festival de Sant Sebastià.
1: Esports.
2: El futbol de la primera divisió masculina enceta avui una aturada de 3 setmanes sense competició pels compromisos de les seleccions. El Barça, per aquest motiu, es queda sense 17 internacionals. L'Espanyol veu com marxen 3 jugadors i el Girona perd 6 jugadors. També en futbol, la Federació Espanyola ha arribat a un acord amb Luis de la Fuente per ampliar el seu contracte com a seleccionador masculí fins al 2032. I en bàsquet, el Joventut celebra aquesta tarda el títol de la Supercopa ACB. L'Ajuntament de Badalona rebrà a les 7 de la tarda l'equip al Saló de Plens del Consistori.
0: Pel que fa al temps, tindrem una tarda assolellada amb algun núvol prim i també càlida. Les màximes han pujat una mica més que ahir, els valors més alts toquen els 35 graus a comarques gironines, l'Ebre i Ponent. I demà tindrem el mateix tipus de temps, una estabilitat i una bonança que ens acompanyaran uns quants dies més.
1: 3CAT Info.
0: Passant ara mateix 4 minuts de les 4 de la tarda. Soc en Joan Vilaplana i us acompanyaré en aquesta nova hora d'informació.
3: Estem amb tu des de 1985.
4: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
3: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de
6: 30 graus
5: i una humitat del 29%.
7: It was way too good for this world.

0: Ràdio Arbúcies.
1: 107.6 FM.
2: No te fíes si te

0: Ciudad Info.
1: Bona tarda, són les 5. A aquesta hora repassem les informacions més destacades del dia, però comencem fent un cop d'ull a les carreteres, equip viari.
2: Destaquem les cues a la Ronda de Dalt entre Horta i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, a causa d'un accident. L'autopista AP7 entre Sant Cugat i Barberà en sentit nord a causa d'un vehicle avariat, i el tramvia a causa d'un accident de tercers. Alterades les freqüències de pas del tram baix, línies T1, T2 i T3.
1: El jutge Peinado envia a judici Begoña Gómez per tràfic d'influències i malversació una setmana abans de jubilar-se. La vista es farà amb jurat popular. La Moncloa hi veu un cas de lawfare i de persecució a Sánchez, mentre que el PP celebra la decisió judicial. L'expresident valencià Carlos Mazón ha tornat al Congrés per donar explicacions sobre la seva gestió de la Dana. Mazón s'ha negat a contestar les preguntes dels diputats a la comissió d'investigació. Els grups han criticat el silenci de l'expresident i l'han acusat de faltar al respecte a les víctimes. El veto a determinats mitjans de la Casa Blanca es gira en contra de Donald Trump, que des d'avui es queda sense cobertura audiovisual. Quatre grans cadenes de televisió se solidaritzen amb els tres mitjans afectats i deixen de seguir el president. Trump justifica la mesura per lluitar contra les notícies falses. Friedrich Merz assegura que es mantindrà al capdavant del govern de coalició alemany, malgrat la desfeta del seu partit. La CDU ha quedat per primera vegada fora d'un parlament regional i ha perdut l'alcaldia de Berlín en favor de l'esquerra de Die Linke. L'extrema dreta ha guanyat a Mecklenburg, però no podrà governar. El govern encarrega formalment el Consell d'Educació que comenci el debat per la transformació del sistema educatiu. Les conclusions estaran enllestides l'abril de l'any que ve, abans de les eleccions municipals. I la recaptació per l'impost de successions i donacions s'ha disparat aquest semestre un 32% per la pujada del preu de l'habitatge. Tot i això, 6 de cada 10 catalans no paguen ni un euro d'impost de successions.
0: Esports.
3: El futbol de la primera divisió masculina estarà a gairebé 3 setmanes inactiu per compromisos de les seleccions. El Barça, per aquest motiu, es queda sense 17 internacionals. L'Espanyol veu com marxen 3 jugadors i el Girona en perd 6. També en futbol, la Federació Espanyola ha arribat a un acord amb Luis de la Fuente per ampliar el seu contracte com a seleccionador masculí fins al 2032. I en bàsquet, el Joventut celebra aquesta tarda el títol de la Supercopa ACB aconseguit ahir. L'Ajuntament de Badalona rebrà a les 7 de la tarda l'equip al Saló de Plens del Consistori.
1: Pel que fa al temps, tarda assolellada amb algun núvol prim i també càlida. Les màximes han pujat una mica més que ahir. Els valors més alts toquen els 35 graus a comarques gironines, l'Ebre i Ponent. Demà tindrem el mateix tipus de temps i aquesta estabilitat i bonança ens acompanyaran encara uns quants dies més.
0: Trescat Info.
1: Passen 3 minuts de les 5, us informa Agustí Serrat.
0: Trescat Info. Trescat Info.
1: Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, anirà definitivament a judici davant d'un jurat popular. El jutge Juan Carlos Peinado, que es jubila aquest diumenge, ha fet el pas decisiu i ara només falta posar data per al judici. Begoña Gómez s'enfronta a 13 anys de presó, la Moncloa ho condemna i acusa Peinado de dirigir una persecució sense proves per intentar tombar el govern de Pedro Sánchez. Madrid, Paula Brujats.
4: El jutge Peinado jubila amb la feina feta, envia Begoña Gómez a judici pels delictes...
5: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
6: La teva veu, la teva ràdio.
7: Tenim a Arbúcies una temperatura de 30 graus i una humitat del 29%.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són les 6. I comencem aquesta hora fent un cop d'ull ràpid a la situació a les carreteres i autopistes catalanes. Equip Viari, Mariluz García, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Destaquem les cues a l'autopista P7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud, la C58 i la C33 des de Montcada fins a l'entrada de Barcelona pel Nus de la Trinitat i les dues rondes de Barcelona, sobretot sentit Besòs.
1: El veto a determinats mitjans a la Casa Blanca gira en contra de Donald Trump, que des d'avui es queda sense cobertura audiovisual. Quatre grans cadenes de televisió se solidaritzen amb els tres mitjans afectats i deixen de seguir el president. Trump justifica la mesura per lluitar contra les notícies falses. El jutge Peinado envia a judici Begoña Gómez per tràfic d'influències i malversació una setmana abans de jubilar-se. La vista es farà amb jurat popular. La Moncloa hi veu un cas de lawfare i de persecució a Sánchez, mentre que el Partit Popular celebra la decisió judicial. I l'expresident valencià Carlos Mazón ha tornat al Congrés per donar explicacions sobre la seva gestió de la Dana. Mazón s'ha negat a contestar les preguntes dels diputats a la comissió d'investigació. Els grups han criticat el silenci de l'expresident i l'han acusat de faltar el respecte a les víctimes. Calma al Marroc, a l'altra banda de la frontera amb Ceuta, malgrat les crides a les xarxes socials que estarien animant a intentar tornar a travessar-la massivament. La vigilància policial continua en els dies previs a les eleccions legislatives de dimecres, que se celebren enmig del desencant dels joves. I el canceller alemany Friedrich Merz assegura que es mantindrà al capdavant del govern de coalició alemany, malgrat la desfeta del seu partit. La CDU ha quedat per primera vegada fora d'un parlament regional i ha perdut l'alcaldia de Berlín en favor de l'esquerra de Die Linke. L'extrema dreta ha guanyat a Mecklenburg, però no podrà governar. A Catalunya, el Consell d'Educació presentarà l'abril que ve les conclusions del debat de la transformació del sector educatiu. La consellera Esther Niubó demana que les propostes siguin concretes i l'organisme que s'hi puguin implicar les famílies i els docents. Mentrestant, el president Salvador Illa ha convocat una cimera divendres amb tots els grups parlamentaris. El PP i Vox se n'han desmarcat. I en l'àmbit cultural us explicarem que La Bola Negra continua el seu camí triomfal cap als Oscars, després de rebre el Premi del Públic del Festival de Toronto. Les puntuacions del públic apunten que la pel·lícula dels Javis també lluitarà per endur-se el mateix premi del Festival de Sant Sebastià.
3: Esports. El Joventut celebra aquesta tarda el títol de la Supercopa. Tornem a començar. El Joventut celebra aquesta tarda el títol de la Supercopa CB de bàsquet. L'Ajuntament de Badalona rebrà a les 7 de la tarda l'equip al Saló de Plens del Consistori. El futbol de la primera divisió masculina enceta avui una aturada de 3 setmanes sense competició pels compromisos de les eleccions. El Barça, per aquest motiu, es queda sense 17 internacionals, l'Espanyol veu com marxen 3 jugadors i el Girona en perd 6. I també en futbol, la Federació Espanyola ha arribat a un acord amb Luis de la Fuente per ampliar el seu contracte com a seleccionador masculí fins al 2032.

0: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
2: Tenim a Arbúcies una temperatura de 29 graus i una humitat del 35%.

0: El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies.
1: Les recomanades de la Marta Rubió.
2: Benvinguts a l'agenda d'activitats d'Arbúcies. A continuació, us explicarem els actes programats entre el dilluns 21 i el divendres 25 de setembre. Comencem! Al llarg de tota la setmana se celebrarà la Setmana de la Pietat amb motiu de l'aplec de la Capella, que se celebrarà el pròxim cap de setmana, els dies 26 i 27 de setembre. Doncs bé, amb motiu de l'aplec, durant tota la setmana hi haurà la Setmana de la Pietat, que consistirà en el rosari i la visita a partir de les 7 de la tarda. I a 7:45 del vespre hi haurà missa amb prèdica sobre la dignitat humana i la intel·ligència artificial. I per altra banda, també el divendres 25 de setembre, a les 7 de la tarda, al Museu Etnològic del Montseny, hi haurà un tast de vins sicilians amb el títol Els vins de l'antic comte de Mòdica. Es tracta que a partir d'una presentació inicial es farà un viatge vinícola, un tast de 5 vins, als antics dominis dels vescomtes de Cabrera, al sud de l'illa de Sicília. El preu de l'activitat per al públic en general és de 20 euros i de 15 euros per als socis dels Amics del Castell de Montsoriu. Les places són limitades i cal fer inscripció prèvia a la Gavella, que ho podeu fer de forma presencial, o bé a través del correu electrònic a memgarecepcio@ajarbucies.cat o per telèfon al 972 86 09 08. I fins aquí la programació de la setmana.
0: El bàsquet amb Anna Teixeira.
3: Hola a tothom. Una setmana més, tornem a Ràdio Arbúcies per explicar-vos una mica l'actualitat del Club Bàsquet Arbúcies. Continuem encara amb la pretemporada, però ja encara en els últims dies abans que comenci oficialment la competició. Aquesta setmana, el nostre cadet femení ha disputat un partit amistós a casa contra l'Hostalric. El marcador va ser favorable a l'Hostalric, però va ser un partit que va servir per continuar sumant minuts, agafar ritme i seguir treballant com a equip abans de començar la Lliga. També, el nostre sènior va disputar el seu primer partit de pretemporada a Sant Hilari. En aquest cas, el partit va acabar amb una diferència clara en el marcador a favor de l'Arbúcies. Bones sensacions, doncs, en aquesta primera prova de l'equip. I aquesta setmana encara tindrem un altre partit de preparació. Dimarts, el sènior jugarà a casa, contra la Cellera de Ter, un partit especialment interessant perquè és un equip que ens trobarem també durant aquesta temporada 26-27 i, per tant, serà una bona prova abans d'entrar ja de ple en competició. I ara sí, per aquest dissabte, comença oficialment la competició per tres dels nostres equips, el cadet femení, el júnior i el sènior. El cadet femení serà el primer a entrar en joc, dissabte, al matí, a Vidreres. A la tarda serà el torn del júnior, que es desplaçarà fins a Roses. I tancarà la jornada el nostre sènior, que jugarà a Tona. Per tant, comencem la competició amb quilòmetres, perquè els tres equips disputaran aquesta primera jornada fora de casa. Des del club els desitgem molta sort en aquest inici de temporada. La resta d'equips del club començarà la seva competició a partir del 3 d'octubre, així que a poc anirem tenint tots els nostres equips en marxa. I la setmana que ve tornarem per explicar-vos com han anat aquests primers partits oficials i totes les novetats del club. Ens escoltem a la ràdio, ens veiem a la pista i a la grada.
0: El futbol amb Oriol Garriga.

0: Hola a tots. Anem amb el resum del cap de setmana del 19 i 20 de setembre. Comencem pel primer equip, que ha debutat a la Lliga amb victòria, 1-3 al camp de l'Atlètic Bisbalenc. S'ha avançat el nostre equip amb un gol de penal de l'Uri Álvarez. Ens han empatat i dos gols a la segona part d'Arnau Quadres han posat l'1-3 al marcador per debutar amb una gran victòria fora de casa. També destacar, com ja vam dir la setmana passada, que ha debutat el Benjamí sub-10 a Preferent. També ho ha fet en victòria, 2-4, de l'equip d'en Joan Batllosera. Superbon inici. I destacar les victòries del pre-Benjamí i del Benjamí de Consell, també en pretemporada. De cares a la setmana vinent, comencen la majoria de les lligues del futbol base. Molta sort a tots. I el primer equip jugarà a casa, però un partit a porta tancada, degut a uns incidents de la temporada passada. Destacar, per últim, també la victòria de l'Alaví sub-12 al campionat de Roda de Ter, campions or. Moltes felicitats. Seguim i a per una setmana més.
1: El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
2: La teva música al

0: Rescat.info.
1: Bona tarda, són les 7. A aquesta hora repassem les informacions més destacades del dia, però comencem fent un cop d'ull a les carreteres, equip viari.
2: Encara queden aturades a l'autopista P7 de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà, en sentit sud, la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat, la mateixa C58 a l'altura de Sabadell en direcció Terrassa i les dues rondes de Barcelona en sentit Besòs, sobretot la ronda de dalt entre Pedralbes i Vallcarca.
1: El jutge Peinado envia a judici Begoña Gómez per tràfic d'influències i malversació una setmana abans de jubilar-se. La vista es farà amb jurat popular. La Moncloa hi veu un cas de lawfare i de persecució a Sánchez, mentre que el PP celebra la decisió judicial. El veto a determinats mitjans a la Casa Blanca es gira en contra de Donald Trump, que des d'avui es queda sense cobertura audiovisual. Quatre grans cadenes de televisió se solidaritzen amb els tres mitjans afectats i deixen de seguir el president. Trump justifica la mesura per lluitar contra les notícies falses. I Friedrich Merz assegura que es mantindrà al capdavant del govern de coalició alemany, malgrat la desfeta del seu partit. La CDU ha quedat per primera vegada fora d'un parlament regional i ha perdut l'alcaldia de Berlín en favor de l'esquerra de Die Linke. L'extrema dreta ha guanyat a Mecklenburg, però no podrà governar. Calma al Marroc, a l'altra banda de la frontera de Ceuta, malgrat les crides de les xarxes socials que estarien animant a intentar tornar a travessar-la massivament. La vigilància policial continua en els dies previs a les eleccions legislatives de dimecres, que se celebren enmig del desencant dels joves. El govern encarrega formalment al Consell d'Educació que comenci el debat per la transformació del sistema educatiu. Les conclusions estaran enllestides l'abril de l'any que ve, abans de les eleccions municipals. I el pregó de Santa Tecla obre els dies més intensos de la Festa Major de Tarragona. Els pregoners d'enguany han estat els dos capitans de l'equip Nàstic Genuine, una lliga de futbol que reuneix milers de jugadors i jugadores amb discapacitat intel·lectual d'arreu de l'Estat.
3: Esports. El Joventut està celebrant el títol de la Supercopa ACB de bàsquet aconseguit ahir a la final contra el Barça. L'Ajuntament de Badalona està rebent l'equip al Saló de Plens del Consistori i després sortiran al balcó els jugadors. El futbol de la primera divisió masculina ha encetat avui una aturada de 3 setmanes sense competició pels compromisos de seleccions. El Barça, per aquest motiu, es queda sense 17 internacionals, l'Espanyol veu com marxen 3 jugadors i el Girona en perd 6. I també en futbol, la Federació Espanyola ha arribat a un acord amb Luis de la Fuente per ampliar el seu contracte com a seleccionador masculí fins al 2032.
1: I pel que fa al temps, continuarem amb un temps molt estable, cel serè amb alguns núvols prims. Les màximes més altes han superat els 35 graus a l'interior de l'Ebre i a l'Empordà, i demà, últim dia de l'estiu, mantindrem el mateix tipus de temps, sol amb algunes bandes de núvols prims. Contrast, això sí, entre el dia i la nit.
0: Rescat Info.
1: Passant 3 minuts de les 7, us informa Agustí Serrat.
0: Rescat Info. Rescat Info.
1: Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, anirà definitivament a judici davant d'un jurat popular. El jutge Juan Carlos Peinado, que es jubila aquest...
4: Informació, proximitat, música...
5: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 26 graus i una humitat del 46%.

0: Ràdio Arbúcies.
1: 107.6.
2: Presentem una nova edició del concurs El misteri de les tres bandes sonores.
3: Per tant, saludem David.
4: Molt bon dia.
3: Molt bon dia. Per aquest nou repte de les tres bandes sonores i començarem per la primera cançó.

0: Sí, sí, és una gran pel·lícula que explica una història peculiar.
1: Sí.
0: I aquesta música doncs és d'un compositor també genial que va donar moltíssimes, sí, moltíssimes, sí, bandes sonores.
2: Henry Mancini.
0: Henry Mancini, per exemple, va fer la banda sonora, es pot dir això del compositor. Estem donant pistes, eh?
2: Sí, es pot dir. Es pot dir,
0: doncs
2: es pot
0: dir. Va fer per exemple la Pink Panther.
2: No, saps per què es pot dir? Quantes bandes sonores diries que ha fet Henry Mancini?
0: Uf, no sé, moltíssimes. Podrien haver fet 50 o...
2: 90.
0: 90, va bé.
2: Per tant, queda bastant acotat,
0: sí, sí,
2: eh?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Poden anar buscant. Doncs vinga, aquesta seria la primera. Anem per la següent, que aquesta és una mica més moderneta, podríem,
1: sí,
0: dir.
1: Sí, sí.
0: És més pop, això, eh?
1: Sí, sí, sí.

0: Doncs vinga, aquesta és la cançó, la segona d'aquest misteri, també molt coneguda, i amb un cantant que era especialista a fer versions, i aquí sí. Doncs va fer una cosa diferent.
1: Sí, correcte.
0: Molt bé, doncs deixem aquesta i anem per l'última. Segurament una cançó que molta gent no relaciona amb la pel·lícula, perquè va ser molt i molt i molt famosa,
2: sí, aquesta sí.
0: Música, i el compositor que les va fer va fer moltíssimes i totes eren d'un estil similar, i realment jo fins i tot no sabia fins fa uns anys que pertanyia a certa pel·lícula.
1: Sí, correcte.
0: Bé, doncs aquestes han estat les tres cançons del nou repte, i doncs bé, ho deixem aquí, i ens tornem a retrobar amb aquesta mateixa fórmula a partir de setembre, a la 19a temporada.
1: Perfecte.
0: Doncs apa.
3: Jaymar patrocina el concurs El misteri de les tres bandes sonores.

0: Són les 8, bon vespre. El jutge Peinado envia a judici Begoña Gómez per tràfic d'influències i malversació una setmana abans de jubilar-se. La vista es farà amb jurat popular. La Moncloa hi veu un cas de lawfare i de persecució a Sánchez mentre que el PP celebra la decisió judicial. El govern espanyol busca nous espais a Ceuta per ubicar almenys 3.000 immigrants més després que el campament del port hagi quedat petit. Això mentre assegura que estan reforçant les fronteres hispano-marroquines davant d'una nova convocatòria a les xarxes per aquest dimecres. L'expresident valencià Carlos Mazón ha tornat al Congrés per donar explicacions sobre la seva gestió de la Dana. Mazón s'ha negat a contestar les preguntes dels diputats a la comissió d'investigació. Els grups han criticat el silenci de l'expresident i l'han acusat de faltar el respecte a les víctimes. El veto a determinats mitjans a la Casa Blanca gira en contra de Donald Trump, que des d'avui es queda sense cobertura audiovisual. Quatre grans cadenes de televisió se solidaritzen amb els tres mitjans afectats i deixen de seguir el president. Trump justifica la mesura per lluitar contra les notícies falses. I el canceller alemany Friedrich Merz assegura que es mantindrà al capdavant del govern de coalició alemany malgrat la desfeta del seu partit. La CDU ha quedat per primera vegada fora d'un parlament regional i ha perdut l'alcaldia de Berlín en favor de l'esquerra de Die Linke. L'extrema dreta ha guanyat a Mecklenburg, però no podrà governar. I el Consell d'Educació de Catalunya presentarà a l'abril que ve les conclusions del debat de la transformació del sector educatiu. La consellera Esther Niubó demana que les propostes siguin concretes i l'organisme que s'hi puguin implicar les famílies i els docents. Mentrestant, el president Salvador Illa ha convocat una cimera divendres amb tots els grups parlamentaris. El PP i Vox se n'han desmarcat. El pregó de Santa Tecla obre els dies més intensos de la Festa Major de Tarragona. Els pregoners d'enguany han estat els dos capitans de l'equip Nàstic Genuín, una lliga de futbol que reuneix milers de jugadors i jugadores amb discapacitat intel·lectual d'arreu de l'estat. Esports.
1: Segueix encara la celebració del Joventut pel títol de la Supercopa CB de bàsquet aconseguit ahir. Encara els jugadors i l'equip tècnic són a l'Ajuntament de Badalona, concretament al balcó on estan celebrant-ho d'una manera més popular amb tots els seguidors verd i negres. Abans, l'Ajuntament de Badalona els ha rebut al Saló de Plens del Consistori. El futbol de la primera divisió masculina ha encetat avui una aturada de 3 setmanes sense competició pels compromisos de les seleccions. El Barça, per aquest motiu, es queda sense 17 internacionals. L'Espanyol veu com marxen 3 jugadors i el Girona en perd 6. I també en futbol, la Federació Espanyola ha arribat a un acord amb Luis de la Fuente per ampliar el seu contracte com a seleccionador masculí fins al 2032.
0: I pel que fa al temps, nit i matinada sense canvis, algun núvol prim i cel serè, demà últim dia de l'estiu, un altre dia assolellat, amb algunes bandes de núvols prims, i a la tarda alguna nuvolada al nord-est i algun núvol baix al litoral central. Les màximes...
2: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
3: Radio Arbúcies, 107.6 FM.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 66%.

0: Ahora tú. Como yo, ¿vale? ¿Vale?
1: A ver, tú primero.
0: Vale.
1: ¿Cómo es?

Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 74%.

0: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
1: La teva música al teu ritme. Is available only at the

0: Finalitzem l'espai musical 35 de Jazz.
1: Estem amb tu des de 1985.
2: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
1: 107.6 FM.

0: Ràdio Arbúcies
1: 107.6 FM.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 69%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 70%.